Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Tirabu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: És dimecres, dia 2 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Un Via Directa on avui el que farem en el Via Directa és parlar de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o com el vulguem dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues, jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major, vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut un... L'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primera va ser un poquet... Ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt... per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguin en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment, que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs, ple d'activitats per totes les edats, també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest, sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han compassat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any, que es commemora el centenari del Casino. L'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac, dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castells de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des de que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castells de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys es va deixar de fer. Doncs aquest any en el Parc Central tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà remullant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim l'Ile d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut al gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem. I això, doncs, sempre doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom. També està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica. I això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada ens estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que, bueno, que ha sigut un grup mític del rock i de heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fitipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31ena edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: la Gingana,
2: sí,
0: Nocturna.
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada de gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'Agrupació Cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó. I així tradicional nostre, tenim les matinades, tenim
1: sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge després de la missa, també tenim no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la festa major, que mai es parla poquet, que és el torneig a Carcassonne i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre el dissabte, durant tot el dissabte hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de festa major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la festa major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la festa major, a celebrar aquesta festa major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12ª edició del torneig de Carcassonne i la 7ª del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic, que es volquen a la festa major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la festa major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14ª edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14ª edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning, del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la festa major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta festa major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la festa major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia. Serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
1: ja
0: després
1: engeguem,
0: ràpidament ja cap a la plaça Encenc Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota la cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més, hi haurà l'Street Fest, les Calacaixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Ben Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre de l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja és, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una entitat més tranquil·la, no és una entitat de tanta disbauxa, però que també és una entitat cultural, doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden de pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem, doncs, xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que Sant Andreu ens agrada molt, la festa, i sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes...

0: més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la festa major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la festa major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
0: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura, on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
2: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Oreix, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
2: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra,
3: Guàrdia Civil, també Protecció

0: civil.
1: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cos de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
1: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
1: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Aureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I enguany el pregó de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca el realitzarà la Societat El Casino. A mitjans de juliol parlàvem amb la seva presidenta, Carme Lloberol. La Societat El Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
3: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
0: com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
3: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
3: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
3: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
3: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entre mig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
3: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
3: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
3: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
3: Està, no?, més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
3: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
3: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
3: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
3: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
3: Sí.
0: A més d'un segle.
3: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
3: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
3: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
3: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
3: sí,
0: no?
3: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
3: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
3: quan
0: i ampliarem
3: vulguis.
0: Aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
3: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
3: mesos no gaires. Però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
3: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El pregó de la Festa Major, protagonitzat per la Societat del Casino. Hem escoltat les paraules de la presidenta Carme Llobarol i després tindrem el pregonet de la Festa Major petita. De fet, arrencarà abans que el pregó de Festa Major. El pregonet serà aquest divendres a 6:45 de la tarda, 6:30, al Parc Central. Un pregonet protagonitzat per als nens i nenes dels castellers de la Droc i també per als ous de drac de la colla de Diables. N'hem parlat amb tots dues entitats per saber i copsar quina és la seva opinió i com han rebut la notícia de que finalment seran els encarregats del pregó de la Festa Major petita. La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
4: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumem el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major petita.
4: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droga més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
0: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
4: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
0: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
4: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
4: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La colla castellera de la Droga i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droga, concretament amb la canalla dels castellers de la Droga. Els Ous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
5: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els dos de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels Castellers de la Broc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels Castellers de la Broc.
5: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Broc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
5: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I una Festa Major que tindrem actuacions musicals. De fet, el divendres a les 11 del vespre, concert de Chenoa a l'escenari central de l'Avinguda Constitució. Després, la festa continuarà amb la banda del Cotxe Rojo. I recordem que a partir de la 1 de la matinada, la festa de la Clota. Són les actuacions de divendres de Festa Major.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Chenoa arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Chenoa actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Chenoa a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Chenoa serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Fortu, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la fiesta mayor de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'ha acabat d'obrir aquí una finestra d'allò tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb Brosa estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà el Sobrevis unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de far un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufet. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer un altre, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot ja m'agrada tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Clement a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handicap. Bueno, és com un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això, ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics, a veure bandes en directe, i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe, molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig. I ho aconsegueixes,
0: evidentment.
1: Si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos vas venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafat moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí. De Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que et juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria la hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja, saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí. Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... con música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar, sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
1: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Júnior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
1: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
1: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de Festa Major com aquestes dites. Hi havia pues, la típica cercavila dels trabucaires pel matí o alguna cosa de la gincana i tal, i volíem pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica. I la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, pues,

0: Del 4 al 6 de setembre parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs, és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de la Tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Tornem aquest dijous.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 2 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'homenatge als animals de companyia que realitzarà aquest divendres a l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà al Parc Central on s'inaugurarà una estàtua en homenatge als animals de companyia. Avui parlarem amb la regidora de Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Mònica Julià, i també parlarem amb un dels responsables de que finalment sigui una realitat aquest homenatge i aquesta estàtua que podrem veure a partir d'aquest divendres al Parc Central. Parlarem amb Jordi Marchand, parlarem d'aquest projecte i d'aquesta idea. Però avui també tindrem altres entrevistes. Entrevistarem a Carme Lloberol, que és la presidenta de la Societat del Casino, que seran els encarregats del pregó de la Festa Major. També parlarem i repassarem les diferents actuacions musicals d'aquesta Festa Major. Parlarem de la Ruta de la Tapa, que arriba a la seva 14a edició amb 19 establiments participants, i també parlarem amb DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, i que ens farà viatjar en aquesta Festa Major als anys 80 i 2000 amb una sessió per no deixar de ballar. Serà la matinada de dissabte a diumenge. I també parlarem dels Ous de Drac, de la Colla de Diables, que seran els pregoners de la Festa Major Petita, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc. I també repassarem les activitats esportives de la Festa Major. Concretament, ens centrarem avui en el torneig de futbol del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació a les instal·lacions esportives de Can Salvi. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Julià, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: I també ens acompanya avui el Jordi Marchand. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
3: Bon dia, bon dia.
1: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
2: Doncs mira, el Jordi Marchand es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort pues, feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
1: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
2: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera, hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada del Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
1: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada de d'emoció, no, Jordi? De, sí. Que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
3: Sí, sí, sí, sí. Es que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, casi la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto. Y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding, para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
1: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et sí. va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de poder, de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
1: Finalmente vas a conseguir los dineros, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Mucha celebración.
1: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, no?
3: Exacto, sí, sí. Una reproducció 1-1 que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada. Y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
1: Per tant, aquesta estatua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
3: Claro, a todos, todos, todos, todos, porque al final como que me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás. O sea, no sé si conocerás la historia de Hachiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado al es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo. Que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más, más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
1: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
2: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
1: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
3: Sí, un xiquillo.
1: Primer de tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla...
3: No. Però
1: és denunciable, evidentment.
2: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
3: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
1: ¿Te'l trobes en un contenidor? ¿A quin lloc, concretament?
3: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasa de pequeñito.
1: ¿Quina raza era?
3: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él y algún señor o alguna persona... solían ser como señor mayor. Eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
1: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?,
3: infinitos.
1: Fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
3: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales, es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido? En, no sé, en coche, en tren, siempre como que me he esforzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran, porque en verdad en el metro de Barcelona se puede, en Madrid en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo, es que Tyler era como una extremidad más mía, entonces siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
1: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
3: Sí.
1: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
3: Sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo, como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
1: No sé si has pensat aquest divendres a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua, veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua allà en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
3: Sí, no paro de
1: fantasear. Una llàgrima caurà, no?
3: Yo creo que como mínimo, sí, es que me acuerdo, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua, y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la Gencama, y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua y no le pude responder porque iba conduciendo. Pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar. Me acuerdo que le empecé a pegar golpes. Es que no me lo podía creer. O sea, aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
1: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
2: Sí, i tant. És, des de la meva regidoria i, a més, com persona convençuda i amant dels animals, que això, bueno, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. És intentar que la gent es conscienci, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
3: Sí, totalment.
2: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
1: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
3: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
1: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
3: 10.000 euros.
1: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
3: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
1: O sea, muy bien, ¿no?
3: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho, mucho, mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
1: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
1: I a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies, un placer, de veritat.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Continuem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, un pregó de la Festa Major que enguany anirà a càrrec de la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, aprofitant que aquest any es commemora el centenari de l'edifici del Casino de Sant Andreu de la Barca. A mitjans de juliol parlàvem amb la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
4: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
4: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
4: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
4: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
4: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: sí que en aquest centenari, on les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
4: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
4: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble, jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
4: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
4: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
4: Està més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
4: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys? D'aquesta entitat.
4: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
4: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai... que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
4: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
4: Sí.
1: A més d'un segle.
4: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
4: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
4: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
4: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, Quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
4: sí,
1: no?
4: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
4: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
4: quan
1: i
4: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
4: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
4: mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què incabim dintre del...

però que comptarà amb les actuacions musicals de Chenoa el divendres al vespre, arrencant la festa major amb el concert de Chenoa a partir de les 11 del vespre a l'escenari central de l'Avinguda Constitució. Després la música continuarà amb la banda del Coche Rojo, serà l'Avinguda Constitució. Però abans, a les 10, sessió histèrica del programa de Sato Rodríguez Histèria de Sant Andreu de la Barca a l'Ermita del Palau. Serà la prèvia de l'Ermita Rock, que tindrà lloc dissabte amb les actuacions d'Obús i també de Golden Grahams i també amb la presència de DJ. Per dissabte també tindrem la música de los 80 principales a les 11 del vespre a l'escenari central de l'Avinguda Constitució i a la 1 de la matinada tindrem a DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu del programa Urban Top Music, on oferirà la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
2: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
2: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
2: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
2: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
2: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
3: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de los 80 principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una Festa Major?
3: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la Fiesta Mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer Fiesta Mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal. Y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
3: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
3: Sí, en eso tenemos suerte, tenemos, lo conocemos.
1: Després de tants anys encara hi ha nervis?
3: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad. Que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti. Tienes que dar el 100% y eso te crea ese hormigueo en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta Festa Major? No sé si pel fet de ser Festa Major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
3: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la Fiesta Mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la fiesta de la Clota a la 1, Y el sábado viene un grupo excelente, que son los 80 principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes. Y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época, y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música, y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
3: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
3: todos.
1: Dirás, no lo sé.
3: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: ¿sí?,
3: de Beca,
1: sí.
3: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina, todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina, y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent y saber modificar, doncs, aquella sesión que teníeu ja pensada, ¿no?
3: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decirte algo. O se mueven muchísimo con Eurodance, o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora, y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar, o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, como tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé,
3: sí,
1: però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
3: Seguro,
1: si canten, segur.
3: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro, y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción, y la gente reconoce y ese grito, y dice, vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ell ha de notar que el públic s'ho està passant.
3: Efectivamente, està claríssim. És l'objectiu final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
3: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo, en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites, 30 segundos, a la gente joven, a la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Que sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més, ja són unes quantes, ja, eh?
3: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
3: Que se lo pasen molt bé. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Els ous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
4: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels ous de drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
4: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
4: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyant-se una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la colla dels castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca també tindrem diferents activitats esportives protagonitzades per entitats esportives de la ciutat, com el club de tennis o, per exemple, el club de tir amb arc de Sant Andreu de la Barca, a més del club de futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que organitzarà els dies 5 i 6 de setembre al camp de futbol de Can Salvi el torneig de futbol. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
5: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. A Can Salvi s'organitzaran els tornejos de tennis, pàdel i pickleball, però també hi haurà el torneig de futbol al camp de Can Salvi, organitzat pel Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació, i ho faran partits de 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El president de l'entitat esportiva, Germán Olmos, explica més detalls.
6: És una de les activitats que el club organitza per la Festa Major, i una amb el... amb la guingueta que tenim a la plaça del mercat. És un punt de trobada de la nostra ciutat i el punt de trobada, el punt d'inici dels equips, els primers equips, els arts de cada categoria, que comencen a competir. Fem el torneig des de categoria sub-9 fins a l'amateur, fins al filial. És a dir, que són pues, totes les categories del club federades. El format està pensat perquè hi hagi una rotació constant de partits i hi hagi molt de dinamisme. Intentem que sigui un torneig competitiu, però sense prioritzar el respecte, però sempre prioritzar el respecte al joc net i l'experiència dels participants. En total, en tots els equips, poden ser uns 150 participants, entre totes les categories.
5: Olmos ens explica el format d'aquest torneig i per a quines categories està pensat.
6: El torneig està pensat per a diferents categories i franja d'edat. Creiem que així és la millor manera de presentar la temporada en el millor clima possible, que és el clima de Festa Major. L'horari serà d'11 a 2 i de 5 a 8, tant dissabte com diumenge, amb diferents partits segons les categories. Ens agradaria que Can Salvi fos un espai de celebració de la Festa Major i que pugi molta gent. Per la nostra entitat representa moltíssim. El nostre club forma part de la història esportiva i social de Sant Andreu i tenim molt clar que no volem ser només un club que obre les portes per entrenar i competir. Volem estar implicats en la vida del municipi i participar a la Festa Major. És una manera de mostrar aquest compromís.
5: Finalment, el president del club de futbol ens relata en quin moment es troba l'entitat esportiva.
6: Estem en un moment de molta il·lusió, però també de molta responsabilitat. El club continua creixent i aquesta temporada hem apostat fort per millorar la nostra estructura i, sobretot, la formació dels nostres jugadors i entrenadors. Estem implantant noves metodologies de treball, millorant la preparació física i tècnica i donant més eines als nostres entrenadors. El principal repte és continuar creixent, mantenint la nostra identitat.
5: Un torneig que tindrà lloc al camp de Can Salvi aquest cap de setmana de Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que també es viu a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també a través de les diferents xarxes socials com Facebook, X i també Instagram, i com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aneu nació, K-popers. Són un Kim Junso i Mnida. Sóc en Kim Junso. Cansa Mnida, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 275 de K-pop History. Com cada any, abans de començar les vacances d'estiu, farem en aquesta edició i a la següent dos, diguéssim, sessions non-stop amb èxits d'aquests principis d'any, aquest final d'hivern i primavera, fins i tot algun tema de primers d'estiu. Podrem escoltar enllaçats temes com dels Alpha Drive One, les Say My Name, les Kiki, les Idol, els 80s, les Ives, i, en fi, també gent com les Kiss of Life, les Odd Youth, les Kepler i les Baby Don't Cry. De moment començarem amb els Alpha Drive One amb l'inici d'aquest any i esperem que us acompanyi a aquesta sessió non-stop.

0: Hi, boys and girls. This is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Ximina, que ens en anirem. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb fins a 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B10, deixa la via de moment tallada en direcció Nus de Llobregat. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir, mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts amb comissions obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats, llavors previstos a l'inici de curs. I el govern espanyol dona per bones les explicacions del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que assegura que no existeix cap informe policial que atribueixi al Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. La crisi migratòria, de fet, va provocar ahir mobilitzacions de signe contrari a Catalunya. A Barcelona, unes 1.500 persones van donar suport a Ceuta i unes 700 van participar en una protesta antiracista. A Badalona, unes 10.000 persones es van concentrar a favor de les fronteres, mentre que a Lleida unes 600 van participar en la convocatòria de PP i Vox i un centenar en la protesta antiracista. A Tarragona i Girona també hi va haver mobilitzacions amb alguns moments de tensió i, de fet, una detenció a Tarragona. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden aparèixer, de fet, noves nuvolades al Pirineu, però que no deixaran precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les màximes rondaran entre els 33 i 35 graus.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Penúltim programa, penúltim alliberament de l'Obert per vacances avui dijous, dia 3 de setembre. I mira, per què no escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu o directament aquest estil rapejat, eh? En tot cas, el rapper nord-americà que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i forma part del treball de College Dropout al 2004 que va, doncs, a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve de una cosa així, la llegi per damunt, eh? I el poc que s'entén, perquè, clar, està evidentment escrita, doncs, amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és la tornada, simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy, així, això és la informació que hem trobat a través d'internet, eh? Fa molt poquet, el 2020, una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària, per tant, una escola bé, que abarcava molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes, si feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant, intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies, i suposo que alguna sentència legal, va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo perquè el personatge és tot el que diem, tot un person, eh? El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme i a més aglutina, doncs, bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs que això que és ben rica i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no Kanye West, avui comencem el programa així i ja, i tanquem. I no sé si us agradarà o no, també el tema que us hem proposat com a tema, sí, però el concepte tornar a l'escola, sí, tot depèn de si sou alumnes, pares o mestres. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Què? Tu ja fa temps que no tornes a l'escola, no? Que ja
1: no, jo fa temps que no torno a l'escola i a casa només són responsables d'una gateta, per tant, tampoc ens afecta gaire.
0: La gateta no va a classe, tampoc.
1: Sí, exacte. No tenim mai nada.
0: Molt bé, molt bé. Però bé, la pregunta queda molt oberta i jo crec que els admet diferents punts de vista, no? Si hi ha ganes, si no hi ha ganes...
1: Sí, queda completament obert i ja et dic que avui tindrem àudios de mainada, que és una cosa que esperàvem molt, que en tenien ganes, i sí, ja et dic jo que en tenim uns quants preparats, però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
0: Clar, sí.
1: Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre, ja que d'aquesta manera el professorat disposava de la primera meitat del mes per poder preparar el curs, no?, i fer reunions per organitzar-ho tot abans no arribés, doncs, aquesta mainada. No obstant, si reculem encara una miqueta més fins als anys 70, als entorns rurals es començava per Sant Miquel, o sigui, això fins als anys 70, és a dir, pel 29 de setembre. I és que, com ja vam explicar a l'inici de la temporada de l'Obert per Vacances, aquestes vacances d'estiu per als xiquets i xiquetes no es feien pel gaudi i l'esbarjo, no, sinó que just es feien caure en aquestes dates perquè és quan més feina hi havia al camp i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el primer dia feiner d'octubre. tu imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, el 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans. Sí, fet que va ocasionar,
0: sí, ho
1: recordeu tots i totes.
0: També.
1: Sí, molt malestar i protestes entre els docents, sobretot, i que amb els anys doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist, saps per què, no? Ja no tindrem obert per vacances.
0: Sí, ja. Ai, pobra. Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, a classe, escoltant la ràdio, no?
1: Exacte. Ja està bé, mira, ja està bé
0: que ens esperin.
1: Sí, vull que no, que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
0: Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així. Jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic, i estrany. Començar dimarts, no ho sé.
1: Docents, us volem escoltar.
0: Sobretot, perquè ells ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, des del dia 1, que estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tots organitzat.
1: Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no en seria capaç, o sigui, des d'aquí et trec el barret perquè Verge Santa en una setmana organitzar tot un curs.
0: Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no? Sí. Només fan una mica de presentació...
1: Sí, encara que vagis poques hores, a més els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, que dels nens i nenes.
0: Sí. Bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passa en altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, fins al 25. Fins al 25 les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
1: Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
0: De veritat t'ho dic. No, home, què vols que et digui? Els pares estem una mica dels nervis, en plan de, bueno, que donin matèria, que donin matèria.
1: Sí, conciliació, està mal muntat tot plegat, eh? Quan per a uns perjudica, els altres va bé i viceversa, està mal muntat tot plegat.
0: Doncs mira, ja us hem llançat idees. Vosaltres, a partir d'aquí, agafeu i expliqueu-nos el què de tornar a l'escola. Tu recordes traumàtic, Enric? O bé?
1: Sí, jo no torno a escola en ma vida. O sigui, m'ho passava bé, però és allò que diuen, que de petit et deien, quan siguis gran voldràs estar a escola. I un raba, i un bé negre. No, jo no torno amb lo bé que s'està de gran, amb autonomia. No.
0: Amb lo bé que s'està de gran.
1: Sí. Jo valoro massa la llibertat, eh? I l'escola, per bona que sigui, que en tinc bons records, també, però, ostres, això que et pautin tots els horaris, a mi em costa.
0: Sí, t'entenc. Vinga, doncs, jo sí que te'n pauto un si m'ho deixes, eh? A les 10 i 3 tornem a connectar, val?
1: I tant que sí, vinga, fins ara.
0: Enric, adéu. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes, l'espai de festes majors que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té. Avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el pole dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap a Altafulla, per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. En temps friki, avui sí, des de Vilafant, coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles, bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins a les 11 a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, el que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
1: Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que, per sort, van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
2: Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està amb Ceuta i que Ceuta és Espanya.
1: Per altra banda, a Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Íngrid Rodríguez, portaveu de l'Organització Juvenil Socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
3: Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar el proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
1: També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
0: I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
1: S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Vilajosana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
0: I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
1: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió, amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives, concretament en sentit Tarragona i Lleida recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
0: Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió avui, la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, no marxis lluny, que tenim una entrevista pendent.
1: Moltes gràcies, un dia fins després.
0: Fins després. Propera parada la fem a Girona, amb Girona FM i el Pau Villafany. Pau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
4: Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
0: I l'estany de Banyoles, que consolida la població de cigonya blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
4: Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilar, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de cigonya blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
0: I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
4: Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà, és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujador és editora d'Edicions Sidilla.
5: I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera, la nostra gran novel·lista en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'última que quedava per publicar de Mercè Rodoreda.
4: El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruc Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidilla.
0: Moltes gràcies des de Girona. Pau Illafany, una abraçada.
4: Fins ara.
0: I ara marxem cap a Lleida, UAU Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la verema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
6: Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40è aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 cellers de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida, fins al punt que s'han solaptat períodes de collida que habitualment estan més separats en el calendari.
7: Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada aquí al territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costes del Segre.
6: Tot i l'avançament de la collita, la DEO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona, excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
0: I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
6: Correcte. Segons el govern municipal, aquesta és la primera de les quatre àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la trentena d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar noves promocions d'habitatge assequible. Pel que fa a altres actuacions al barri, la Paeria preveu presentar pròximament el projecte de reforma de l'entorn del centre d'Art La Panera, que integrarà l'antiga església de Sant Martí i incorporarà zones d'ombra i espais per a activitats veïnals. També treballa perquè l'antiga escola Cervantes acull la seu del Consorci de Normalització Lingüística.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Uau, Quim Gassó, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. I avui fem una connexió extraordinària amb la Plana Ràdio, amb la companya Tere Giné, perquè, de fet, us explicàvem ahir que havien alliberat una trentena de gossos que estaven en mal estat en un habitatge a Santa Bàrbara. Doncs era només la punta de l'iceberg. En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que, de fet, està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial hi ha al voltant de tot plegat i Santa Bàrbara que està, doncs, esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com deien, de la Plana Ràdio, Tere Giné. Tere, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Com ha anat tot plegat, sí?
8: Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada, i és que la Policia Nacional detenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que hi havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat durant aquests darrers dies. El moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir-hi els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
8: Moltes gràcies, Núria.
0: Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon resum i no tenim massa temps. N'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
9: Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semi rígid de poliestè expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
0: Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu per fer ulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
9: Vas inaugurar el FIT?
0: Sí.
9: Sí.
0: Jo ja, un munt d'acompany més.
9: Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT Noves Dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
0: Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi bé.
0: Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs mira, a finals de l'estiu, començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, des de què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euríbor, si s'afavoreix una opció o una altra, què implica ser dels propietaris, ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar, doncs, això, l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del... Depèn
2: sí,
0: de la
2: depèn
0: zona.
2: De la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que, per exemple, ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas, al doctor Simón, per l'Euríbor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euríbor.
1: Home, és evident que una pujada de l'Euríbor doncs condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia, no? Perquè el que l'Euríbor pugi, evidentment, doncs això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies, no?, per accedir a un mercat hipotecari i adquirir un habitatge. Però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'esclat de la bombolla immobiliària les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari, no? De fet, avui dia doncs un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge de compravendes que són adquirits per estrangers, i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge en menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020, el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%. No? Si mirem el percentatge d'habitatge en propietat en general, no?, de la població espanyola, ha disminuït quasi 10 punts percentuals, no?, en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra, no?, aquestes dificultats, no?, per accedir a l'habitatge en propietat per a les famílies, i mostra aquesta progressiva i no desitjada concentració de la propietat en menys mans, no? Per tant, home, tindrà efecte l'Euríbor, evidentment, no?, més encara les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure doncs, aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no?, fons d'inversió, persones, famílies més adinerades, i aquesta exclusió, no?, de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i a l'habitatge en propietat.
2: I, doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges, o la gent adinerada, o fins i tot els estrangers, com comentava?
1: Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ens hem ficat en aquesta problemàtica, no? És a dir, des del mitjans del segle passat, dels anys 60 fins al 2011, es van construir doncs més de 6 milions d'habitatge amb un tipus d'ajut públic, no? I per tant,

0: temporal que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament, no? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell, no? I mica en mica, amb un pla de... acordat amb el venedor, doncs va, amb l'altre propietari va, doncs, adquirint més percentatge fins al 7%, no? Clar, quan tu dificultes l'accés a l'habitatge en propietat, no?, el que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que... Clar, ara, avui dia, diuen, és que estan comprant les fonts d'inversió. Clar, perquè no deixes a les famílies, com abans sí que podien, accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no?, a la propietat compartida temporal, per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat, i no, doncs, abocar, no?, forçosament a totes aquestes famílies a un mercat, doncs, més insegur, més car, no desitjar com el mercat de lloguer, no?, que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2016, provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
1: Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
0: Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies, doncs, adquirir o no poses, doncs, aquests mecanismes, no?, aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal, que permeten accedir a habitatge i propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer, i des de 2016, doncs, tenim aquesta bombolla que, doncs, dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí. I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons, no? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030, doncs, hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya, i el ritme de construcció actual, doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir, no? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc, i també tenim unes polítiques, no?, que s'han engegat, no?, des de l'escala immobiliària, que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge, eh? És a dir, de 2019 a Catalunya, doncs, hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys, no? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no?, en 2024, doncs, dintre d'aquest 40%, doncs, un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura, no? Clar, per tant, tenim doncs, aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta, perquè els propietaris veuen que aquestes mesures, doncs, els hi crea, doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer, no? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en contra de l'evidència empírica i científica, eh? És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes, és un dels pocs aspectes en els quals els economistes es posen d'acord, no? Per què? Perquè allà on s'ha implementat, doncs, sí que controles, això podríem parlar, els preus, no?, i poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de molts demandants d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no?, que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer, doncs, hi ha 10, 100, 200 persones interessades. 14 efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura, que està tenint els efectes previstos, no?, per la comunitat científica i per l'evidència, doncs, recollida en altres llocs, i per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser, doncs, adoptar-nos les altres.
1: M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
0: D'una banda, això és clau, eh? És a dir, l'administració s'ha d'involucrar, eh? Ha d'intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges, no? De l'altra, el context actual, doncs, no ajuda, eh? És a dir, quan tens un context, no?, tant a nivell estatal com a nivell

0: català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no?, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no?, comentat el règim de contenció de rendes, però també està la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no?, el que es denomina les compres especulatives d'habitatge, tota aquesta moratòria d'esdonaments, no?, que ha estat en vigor durant diversos anys, no?, protegint fins i tot a CUPES, que tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica, i per tant els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties a les propietats i propietaris, i per tant mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no?, que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no?, i per tant precisament nosaltres defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no?, i per tant té la dificultat l'habitatge de trobar l'equilibri, no?, entre aquestes dues visions, i per tant el que s'ha intentat aconseguir des de la legislació i també en aquest cas des de l'administració és que les dues parts estiguin còmodes, no?, tant d'una banda propietaris i propietàries com d'altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs aquest equilibri, doncs jo crec que ens en sortirem, no?, però per ara és complicat.
1: I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
0: Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses mesures que poden, no?, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i per tant construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si ha de ser habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot els umbrals de renda per accedir, etc. Però jo crec que és una mesura que va a la bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir doncs contactes que donin més estabilitat, no?, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no?, sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permetre construir més pisos, no?, els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no?, entre el món rural i el món urbà, i per tant una mica descongestionar doncs les ciutats econòmiques, laborals i socials, i que bueno, això, el món rural tingui aquest protagonisme i pugui per tant doncs facilitar també per aquesta via la que és l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden doncs contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i a més curta, sí, perquè donaria per molt més, però una mica doncs identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Sap greu, deixar-ho aquí, perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafany, Girona FM, moltes gràcies, company.
1: Moltes gràcies.
2: I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular, i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
3: El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Veciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
4: Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se, i llavors es feia teatre dintre les esglésies, com seria el cant de la Sibil·la, que es fa a la nit de Nadal a tots els països catalans, o, per exemple, el Misteri d'Elx, que es fa a la ciutat d'Elx, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa un a la Selva del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professions de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li o una cort reial on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. Hi havia al·legories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint-se pels mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors, això ja era com un petit teatre. El carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quin surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs, i que hi havia una mica de tot.
3: Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
4: D'expressions de teatre popular als Països Catalans hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això tenen un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada. I llavors amb aquests balls doncs s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades eren balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga, o de la Sebastiana del Castillo, o fins i tot de crims coneguts, com el de la Rosaura, i llavors de temàtiques de balls parlats n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
5: Toca per on!
3: I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
4: Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit perquè és un tema doncs, que, vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els plats pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona. Aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El ball de diables seria el ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
5: Santa Tecla, enrotlla't, tia!
6: Oh, patrona, tingueu pietat!
5: Som els diables de l'infern!
4: El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folclòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, es torna a tenir llicència per sortir al carrer i per això és una cosa que no mor perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus i per tant tenen sentit i com que té sentit les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular continuen tenint vida.
3: I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació. Es converteix en cultura popular.
5: La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni el carrer major.
2: Doncs així s'acaba aquest podcast que avui ens parla sobre festes, bé sempre, sobre festes populars. Els en porten des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández, i en aquest cas parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries, i ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friqui, tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friqui, i de fet el podcast es diu Freaky Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i a adults, ens agraden tant els manga i els anime.
7: Freaky Time d'estiu.
2: Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs, que trobem roba amb dibuixos de manga i anime.
8: Sí, el manga, més que estigui de moda, és que tornem a tenir un gran boom, igual que vam tenir fa uns quants anys, ja que gràcies al Club Super 3, doncs, aquí a Catalunya, per exemple, vam tindre un gran boom del manga en el seu moment. Va tindre una parada, tot i que el manga Barcelona, per exemple, va continuar creixent. Ara sembla ser que torna a haver-hi un gran boom, també s'ha tornat a arrencar un altre canal successor del Club Super 3, que és l'SX3, doncs, que amb la plataforma, doncs, tenim manga, anime en català, perdó, doncs, que ha tornat a arrencar amb molta força ara. Tu, Mercè, alguna vegada t'ha fet vergonya o t'han dit que veure anime i llegir manga era cosa de nens?
2: Sí, m'ha passat. M'ha passat més d'una vegada, no?, que m'han dit que fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no?, perquè són dibuixos tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no?, que em diuen, ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no?, sent una persona adulta, però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No. Hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent, doncs, enganxadíssima. I, evidentment, doncs, la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances, s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant, la superació personal, malgrat, doncs, et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs, els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
8: Sí, perquè fa els temes, ara mateix, trobem de tot, pots trobar de qualsevol cosa, per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories, de terror, d'acció, d'investigació, de detectius, en l'àmbit d'esports pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic.
2: Tir amb arc,
8: voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa i per totes les edats.
2: I també fins i tot amb mangas històrics. Però jo penso que part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb animació, amb l'anime. A més, és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ara em diràs, aquí l'expert sóc jo, amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil o és més fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
8: Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no?, els més coneguts, coneguts, que són, poden ser Marvel i DC, amb l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil com començar un manga, una història pel número 1 i fins on t'arribi, i no tens aquesta dificultat de per on començo, això és molt antic, això no ho trobo, això ho he de saber de no sé quin còmic. A part de que el model de negoci del manga i l'anime, com que està tan lligat, una cosa promociona l'altra i això fa que creixi molt més i arribi a molta més gent.
2: Que passa sempre, no? Quan un manga té èxit acaben traient l'anime i cada cop més gent se'l vol llegir. A més, un altre punt a favor del manga, i potser això està canviant una miqueta, també el preu, perquè és molt més econòmic el manga que no pas el còmic europeu o el còmic americà, no?
8: Sí,
2: depèn.
8: A part d'algunes edicions especials o més grans, com són a vegades edicions de luxe, encara que siguin inclús els tomos dobles o triples que s'estan fent ara amb el manga, continuen siguent més assequibles que no en pas a còmic americà o còmic europeu. A part de l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
2: Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no? Podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg d'aquest Obert per Vacances, que ja no us soni estrany, doncs, el fet de dir que sou doncs, fans del manga i l'anime. Des del Friki Time volem agrair a l'Obert per Vacances aquest espai per poder divulgar manga i anime, que s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagin espais com aquest. I també gràcies a tu, Dani, per fer aquest viatge del Friki Time amb mi. Llegiu manga i busqueu el vostre anime. Moltes gràcies, Dani.
8: Vinga, gràcies a tots els que ens escoltin i fins la propera.
9: I tant que ens heu encomanat aquesta passió pels mangas i pels animes. Clar que sí, el Dani i la Mercè, els companys de Vilafant, de Ràdio Vilafant, que... És que, clar, és un perfil que havíem d'aprofitar a l'Obert per Vacances. Ens agrada moltíssim que ens recomanin activitats, qüestions culturals, i, clar, ells tenen un bagatge pel que fa al manga i l'ànime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees, jo tinc tota una llista que no em donaran les vacances, no em donaran prou de sí, però us agraeixo molt, i això, sempre és un bon moment, no cal que sigui estiu, per veure animes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant. Anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu. Seria el cas del Friki Time. I us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a les d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
2: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 10 del matí, gairebé 4 minuts, moment de connectar amb Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió per saber, per continuar l'Obert per Vacances i saber què en penseu d'això de la tornada a l'escola. Enric, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tenim ja oients preocupats o contents?
1: Doncs mira, tenim una mica de tot.
0: Sí.
1: I el que també tenim són infants que ens han enviat àudios al WhatsApp del programa.
0: Aprofiteu, aprofiteu, que encara esteu de vacances. Triomfeu a l'Obert.
1: Doncs sí, va, anem amb ells, que ens ha fet molta il·lusió, realment, tenir aquí els seus, les seves veus, perquè al cap i a fi, escolta'm, són els principals afectats, clar, no ens enganyem. És el que els hi canviarà la vida, ja que des de principi fins a final de curs passarà a ser segurament personetes noves. Així que, i més en un any en aquestes edats, no?, quan són ben menuts. Així que va, anem amb el primer, ja veuràs. Ai.
2: Jo sóc l'Ona de l'escola Les Aigües i vull tornar a l'escola per veure la meva mestra i els meus amics. Però per l'altra part em fa una mica de mandra perquè ja comença el curs i ens fiquen exàmens. Adéu.
1: L'examen de la vida.
0: Que mona. És que, home, no s'ha de fer això. Escola de l'Ona, que ja no recordo com es diu, no fiqueu exàmens només començar curs.
1: No, poseu-hi Santa Tecla. M'ha encantat això, eh?
0: Escolta, no pot ser, però tu imagina't, arribes i ja et fan un examen. No.
1: Molt malament. Escolta, molt ja malament. Tindrem anys de patiment després per pagar impostos, per declarar hisenda, per... No, ara mateix...
0: Ara disfruta.
1: No.
0: L'Ona feia veu de molt joveneta, eh?
1: Molt joveneta.
0: Sí.
1: Si no m'equivoco, ara... És que no me'n recordo ara que ens ha dit, però crec que està sobre els 10 anyets, una coseta
0: molt
1: així.
0: Molt bé.
1: Sí, sí. I aquí tenim la seva germana petita, la Laia, ja veureu.
0: Ui, quin fart de jugar s'han fet aquest estiu, aquest parell.
1: Sí, sí.
0: A veure.
3: Jo sóc la Laia i vull tornar a l'escola de Les Aigües per veure els meus amics. Adéu.
0: Ella, clar, és més petita, no té exàmens.
1: No té exàmens.
0: És un xollo, això.
1: Això t'anava a dir, sí, absolutament, eh? No té exàmens, té moltes ganes de tornar-hi.
0: Sí. Ja t'arribarà, ja t'arribarà. Quan arribis a l'edat de l'Ona, ja veuràs, ja.
1: Veus, Núria, això és una cosa que tampoc tenim nosaltres quan arribem. No tenim exàmens, que això està bé, eh?
0: Sí, és veritat. Bueno, mira, jo ens ho imaginàvem una cosa així, de que sí pels amics, bàsicament els amics. I deia l'Ona per la mestra, també. És un goig, que es torns que tu ets mestra i et diuen que els alumnes tenen ganes de veure't. És fantàstic.
1: Això és un goig, i sobretot en aquelles edats, no?, que a vegades passa, no passa a totes les escoles, però que hi ha una professora que va acompanyant els infants a mesura que van creixent, no? S'agafa un vincle espectacular, passa a ser algú de la família, de fet, en veuen més hores del professorat i o aquesta mestra que la família i els propis pares, no?, al llarg de l'any. Llavors, des d'aquí, doncs, també, mira, felicitar aquestes professores i professors que es fan estimar i fan una feina brutal. I precisament parlant d'ells, t'haig de dir que tots els missatges que hem rebut han estat amb aquesta línia, una miqueta en clau de conflicte, no?, que hem estat vivint aquest últim any, i que sembla que no les tenen totes en que aquest any s'acabi. Així que, mira, la Laura ens diu, ens escriu, esperem aquesta temporada amb incertesa i molt poca o cap confiança amb la classe política.
0: Clar, estan els mestres allò en pla de veure'ls venir, no?
1: Sí.
0: Al final els nens són el seu mal menor, moltes
1: Exacte,
0: vegades.
1: Sí. Laura, aquesta confiança, és a dir, que no és només dels mestres, hi ha altres classes que també
0: tenen poca confiança.
1: Tenim en Mateu de Piera, mira, Catalunya Central, que diu, com a pare espero que enguany s'escoltin les demandes dels professors, ja que no són més que una demanda clara per uns millors drets i educació dels nostres infants. Mira, m'agrada aquest missatge, perquè al cap i a fi, moltes d'aquestes lluites socials, a base hi ha gent que els hi pot molestar, perquè afecta el dia a dia, no? Però són claps per tota la societat, no només per ells, al cap i a fi.
0: I els pares jo crec que també se n'adonen, de les dificultats que pateixen els centres educatius a l'hora d'estar amb els nens, no? Doncs això, la sobresaturació a les classes, de les ràdios, i la falta de personal i coses d'aquestes, les calors, les calorades, la poca ambientació que hi ha, adequació a les temperatures que hi ha a les aules, bueno, això a casa també es nota després.
1: Sí. Home, et diré que jo conec famílies amb un sol infant que estan ja saturades i sobrepassades, imagina't un professor a aula en un lloc que han d'estar quiets, no? Doncs déu-n'hi-do. I mira, i acabem aquesta mitja part, no?, aquesta comunicació, per la Glòria de Barruera, aquí anem amunt, aquí anem amunt.
0: I diu, no sé on està Barruera.
1: Mira, Barruera estaria una mica abans del túnel del Cadí, i és una entrada d'Aigüestortes, podríem dir, el Parc Nacional d'Aigüestortes,
0: sí que és
1: de Sant Mauri.
0: Sí. sí que és el món
1: preciós,
0: del viatge.
1: Sí, sí.
0: Sí, és xulo? Vale.
1: Oh, una meravella. I diu, no deixa de ser un trasbals per la família, però també esperem la rutina amb ganes.
0: Clar, la rutina, aquí està, sí, sí, sí. Després ens cansem de la rutina, però de moment la necessitem.
1: Sí, és així, no? Haig de dir que hi ha pares que també hi ha una mica també aquest clam, no?, que es diu amb la boca petita, però de dir, ostres, una mica de temps per nosaltres, eh?, que, evidentment, estimen embogeria els fills, però també està bé tenir una mica de temps, no? Molta gent sí que també es diu això. Doncs ja ho veus, hem tingut de tot.
0: Molt bé, doncs us seguim preguntant com viviu això de la tornada a l'escola, o fins i tot si teniu algun record de quan la fèieu vosaltres, no?, quan éreu més menuts i tornàveu vosaltres al col·le, si ja en teníeu prou de vacances, si ja teníeu ganes de veure els amics, no ho sé. Exacte. Jo crec que avui en dia, abans s'enviaven cartes i era més difícil, avui dia la canalla està connectada ja directament amb el mòbil moltes vegades, sí, i ja no troba falta dels amics, no?
1: Aquelles cartes,
0: sí.
1: Mira, encara en conservo
0: jo també.
1: Sí. Vols que et digui el telèfon del programa?
0: Igual és més interessant pels oients, no? Sí. Que les nostres cartes, digues.
1: Mira, et dic el telèfon, sí. Ja el tinc apuntat ja cada dia, és perquè ens envieu els àudios, volem escoltar els vostres fills, filles, a vosaltres, a tothom, que és el penúltim dia programa, i és el 696 16 46 65.
0: Molt bé. Mira, jo no ho he darrer a punt perquè no m'he pogut estar de buscar Barruera. Barruera, sí. Que es veu que abans es deia Vallsorcera i és la Vall dels Ossos. Per tant, hi deu haver ossos.
1: Sí, sí, al Pirineu, de fet.
0: Sí,
1: sí, sí, jo de fet tinc molts amics per aquesta zona.
0: També,
1: per aquells vorals, i es veu que sí, que les xifres superen bastant les xifres oficials d'ossos que hi ha per dalt. Sí, sí.
0: Doncs vinga, m'ho marco també al mapa de llocs per anar ara, que començarà a Kansas. Molt bé, Barruera.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, moltes gràcies. Tornem a connectar a les 11.
1: A reveure, fins a les 11.
0: I ens quedem encara amb el tema del dia, parlant d'això de la tornada a l'escola. Mira, més xifres. Aquest 8 de setembre, dimarts, mira, serà dimarts de la setmana que ve, 1.600.000 alumnes i 85.000, deixem un rodó, 200, bueno, 52, perquè aquests 52 també compten, eh? Per una banda, 1.600.000 alumnes, per l'altra banda, 85.052 docents tornaran a les aules per començar el curs 2026-2027. Després de totes aquestes setmanes de vacances, que alguns se'ls han fet llargues i alguns se'ls han fet curtes. Com es presenta la tornada? Doncs ho saben els companys de Domenys Ràdio, concretament la Laia Batlle.
4: M'ha anat bé l'estiu. I el que més m'ha agradat de l'estiu és estar amb la mama, el Cesc i jo.
5: Anar a l'avió, anar a la platja, jugar amb la Martina.
6: Doncs l'estiu molt tranquil, per casa uns dies, perquè no pots marxar sempre, i després hem agafat un avió i hem fet una miqueta de vacances fora de casa, que també va bé, i així ens desconnectes una mica, perquè a casa sempre tens la feina de casa, no? Però bé, un estiu aprofitat.
7: L'estiu m'ha anat bé, he treballat, he anat de vacances, he gaudit amb els nens. Bé, hem anat a la piscina, hem anat a la platja, hem anat a l'Aragó, hem anat a Comarruga, hem patit una calor infernal.
8: L'estiu ha anat molt bé, és la temporada que més temps passem en família, així que genial, i hem fet alguna sortieta, i després doncs temps per estar a la piscina, anar una miqueta a la platja, i la veritat que molt content.

0: Sí, perquè juguem amb els nens i és superguai. Juguem al pati un munt d'estona.
1: Jo no tinc tantes ganes que comenci l'escola perquè et posaran més deures i aniré a segon, que encara et posen més deures.
2: Jo no tinc massa ganes de començar l'institut, la veritat, ja que aquest any hauré d'estudiar bastant, jo faig batxillerat, però també hi ha la part bona que al final, per aconseguir l'objectiu d'arribar a la universitat, s'ha d'estudiar, per tant, no tinc massa ganes, però també s'ha de fer.
3: Tornar a la rutina, als teus hàbits, que torni a fer una miqueta de fresca, pues, també s'agraeix i penso que serà una bona manera de començar a tenir una miqueta ja de calma.
4: Sí, per un cantó sí que tinc ganes que comenci l'escola per començar amb les rutines i que tot estigui més organitzat, però l'altre, bueno, sap greu, no? Perquè els nens també estan més a su aire i van fent, tot i que ells han fet casal.
5: Per una banda, tinc ganes de que comenci un altre cop la rutina i comenci l'escola, perquè és una qüestió de tenir horaris i fixar més o menys el que es farà i estar tot com una miqueta més controlat. Però, per l'altra banda, també l'època de l'estiu és quan més descontrol horari hi ha i, per tant, no està tot tan marcat i dona moltes més possibilitats.
3: Tenir una miqueta clar el que s'ha de fer durant el dia a dia, no? Quan ja tens la rutina agafada, pues és molt fàcil i no cal pensar massa en què toca fer avui, perquè ja ho tens claríssim. A l'estiu tot això es desdibuixa una mica. I potser trobes a faltar, pues, això, seure una mica més a taula amb tranquil·litat, menjar una miqueta més saludable, perquè a l'estiu se't descontrola.
2: Jo el que trobo a faltar a la rutina és que, per exemple, alguns dies en totes les vacances, que són llargues, doncs hi ha dies que, per exemple, no quedes amb els amics, no fas res, i també doncs al final t'acabes avorrint una mica perquè trobes a faltar la rutina, compartir cada dia faràs alguna cosa i li trauràs profit al dia.
5: El que he trobat a faltar de la rutina són els horaris, perquè sobretot quan estàs amb adolescents ja no saps ni a l'hora que entren a casa, ni quan surten, ni què fan. Per tant, és bastant descontrol. I els nens petits, doncs, al no tenir horaris, al final el comportament seu és pitjor, per dir-ho d'alguna manera, que si tenen uns horaris més marcats. Però, bueno, és llei de vida i hem de gaudir de l'estiu.
1: He trobat a faltar anar a hoquei. Comença l'escola. Ai, ves quina emoció.
6: Doncs sí. Aquest proper dimarts 8 de setembre arrenca el curs escolar i famílies, professorat i infants estan preparant la tornada, tot i que alguns trobaran a faltar l'estiu. Des de l'Escola d'Infantil i Primària als Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, la seva directora, l'Anna Vidal, ens ha explicat que s'oloren les ganes de tothom de tornar a la rutina.
7: Sí, clar, ho percebem, però no només és que ho percebem de les famílies, és que nosaltres també tenim fills i també tenim moltes ganes de tornar a la rutina, de tornar amb uns horaris i evidentment, doncs, les vacances sempre van bé, però sobretot per agafar forces, per tornar amb aquesta rutina que, ja et dic, com a mestres i com a mares, veiem molt necessària. Als nens els encanta tornar a l'escola i tornar a la rutina i després de tantes vacances, no?, ho esperen, la veritat que ho esperen, no és cap problema. El primer dia és un dia d'alegria, de retrobaments i molt bé, cap problema.
6: Els centres educatius són un petit engranatge que funciona gràcies a la tasca del professorat i per aquest motiu, aquesta primera setmana de curs, es fan moltes reunions per programar els propers mesos, marcar-se objectius i esperar l'arribada dels alumnes.
7: Nosaltres en aquest sentit ho tenim molt fàcil perquè la veritat de tot el claustre, crec que serem 21, no tenim cap incorporació nova, som una gran família ja, ens coneixem tots i això facilita moltíssim les coses, no? És una miqueta començar ja a organitzar una miqueta tot el que és el calendari, les matèries, les aules, bueno, clar, hi ha una sèrie de coses que s'han de parlar i és el que fem només arribar. I després ja cada mestre se'n va a la seva aula i comença a preparar i comença a demanar les necessitats que tingui i ja està. I després, a l'endemà, ja ens reunim amb els coordinadors de cicle, que són els representants de cada cicle, per ja atacar més directament aquelles necessitats i mirar els objectius que ens plantegem i, bueno, i ja està, anar fent.
6: Un curs que, com l'any passat, arriba marcat per les vagues de mestres. El col·lectiu demana més recursos humans perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives especials dins les aules.
7: Aquí hi ha dos temes a parlar. Un és el tema de l'adhesió al manifest del Baix Penedès, que a la nostra escola l'any passat ens hi vam adherir, però sobretot per portar a terme les accions d'aquest curs. I aquest manifest, que estem la majoria d'escoles del Baix Penedès, doncs parla de que no es faran sortides, no es faran colònies, les graduacions seran internes, a més les publicacions al blog seran molt reduïdes, els mestres no farem formacions amb el departament, saps? I llavors aquest és l'adhesió al manifest. I per l'altra banda és la convocatòria de vaga pel dia 8. Clar, es vol continuar fent arribar això, saps? Al departament, a les famílies, a tothom, no? Que per treballar millor i perquè els nens aprenguin millor i sobretot per atendre els nens amb necessitats educatives que requereixen moltíssima atenció, necessitem recursos humans a les escoles. I llavors, doncs, clar, jo suposo que els sindicats, doncs, perquè se facin ressò de les coses, doncs, patapam, el dia 8. Ara veurem quin seguiment té.
6: Tot i que deixem un calorós estiu enrere, arriba el que se n'hi diu el petit gener. El mes de setembre marca l'inici d'un nou curs que des del centre de Sant Jaume dels Domenys entomen amb molta energia.
7: Molta il·lusió, molta alegria, com sempre, i amb moltes ganes. No, nosaltres aquí a Sant Jaume la veritat és que estem molt bé. Vull dir, ja t'he dit, tenim el claustre de mestres que som una gran família, que tots treballem pels nens amb molta il·lusió i que són sempre la nostra prioritat, tant de famílies com de mestres. Tenim molt clar que el nostre centre d'interès són els nens, uns nens que es fan estimar moltíssim, i la veritat que jo sé que hi ha molts mestres que ja tenen moltíssimes ganes de veure'ls, i sé que hi ha molts nens que tenen moltes ganes també de tornar aquí a l'escola. Per tant, jo crec que serà, doncs, un bon curs pel clima que respirem i les ganes que hi posem.
8: Que xulo! Doncs fins i tot jo tornaria a l'escola de Sant Jaume dels Domenys. Molt xulo el reportatge també que han fet els companys de Ràdio Domenys. I, en fi, que us el volíem... I avui ve a tomb perfectament, era el reportatge que il·lustra el tema del dia, si tenim ganes o no de tornar a l'escola de Domenys Ràdio. La companya Laia Batlle, moltíssimes gràcies. Seguim endavant, i d'una punta del país anem cap a l'altra, més o menys. Tampoc és que estiguin tan allunyades. Altafulla. És la connexió diària que establim amb l'Eduard Virgili d'Altafulla. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
8: Bon dia, bé. Escolta, escoltant ara el report de Sant Jaume dels Domenys, jo crec que toca demà, per ser l'últim dia, potser que visitem alguna escola o què?
9: Demà visitarem una escola.
8: Sí?
9: Tens tota la raó.
8: Sí, mola,
9: volem saber com s'estan preparant ja els docents de cara, doncs, això, a l'inici de curs, amb aquest interrogant que hi ha, al voltant del dia 8,
8: de
9: si hi haurà activitat lectiva o no amb motiu d'aquesta vaga.
8: Doncs això toca demà, ja tancarem nosaltres, tancarem l'Obert amb aquesta connexió des d'una escola en directe per saber com enganxen els gomets i tot això, com preparen l'aula. Però avui toca parlar i conèixer l'associació Egueiro. Presenta'ns-la tu mateix, Eduard.
9: Mira, jo hi he arribat ara tot just fa una mitja horeta. Us saludo des d'un indret que és molt proper a la ciutat de Valls. Soc a la seu d'aquesta entitat que fa més de 4 dècades que treballa en l'àmbit de la rehabilitació, la formació i la reinserció social. I reconec que aquesta entrevista d'avui té una mica de trampa, perquè quan un arriba aquí pot pensar que parlarà d'una entitat social, de tractaments, de rehabilitació i de reinserció, però també hi ha un hort, hi ha tallers, hi ha eines, hi ha formació i sobretot hi ha persones que estan intentant tornar a construir una vida. I és aquí on tenim en Jaume Vilanova, que és el director de l'associació Egueiro. Senyor Vilanova, bon dia i gràcies per rebre'ns.
10: Bon dia i encantat de tenir-vos aquí.
9: Li proposo justament començar per aquí. Quan una persona arriba a Egueiro, què és el primer que necessita? És més important ajudar-la a deixar enrere el problema que l'ha portat fins aquí o començar a construir immediatament una vida nova?
10: Arribar a Egueiro no és senzill, no és senzill perquè s'han de prendre decisions, i quan una persona ens demana ajuda és perquè té problemes, i si té problemes està en una situació complicada. Per tant, al final, el que intentem quan una persona ens arriba aquí és acollir-la el millor que sabem, amb escalf, amb calma, i deixar que els dies ens puguem anar coneixent i puguem anar veient de quina manera els podem ajudar. No?
9: Què troba una persona quan arriba a Vic? Jo he de reconèixer que, Núria, per evitar allò que ens passa sí. de vegades, que perdem la connexió, ara hem entrat en un despatx on ens hem connectat a la fibra òptica i així ens curem en salut abans no haguem de lamentar res. Però el senyor Vilanova ara m'ha portat a fer un tour per les instal·lacions perquè tort per una zona d'aparcament de vehicles clàssics, he entrat al taller, he vist molts joves també per tot aquest entorn que treballaven, que es formaven. Què es troba aquesta persona que arriba a Gairo per primera vegada?
10: El que es troba és projecte, és a dir, la idea de que tot es pot solucionar, quasi bé tot es pot solucionar, potser no de la manera com voldria, però que hi ha garanties, que hi ha possibilitats de fer una vida normal i inserir-se social i laboralment, no? Aquí el que no fem és no fer res, per tant, el que has vist activitats perquè no estem mai parats. Els que no poden treballar doncs aprofiten d'estar aquí doncs per aprendre coses que els hi puguin ajudar després a trobar feina, a agafar hàbits com la puntualitat, la neteja, recollir les eines, etc, i anar definint també de quina manera o cap a on volen orientar també aquest projecte de reinserció, no?
9: De fet, es parla molt de reinserció, de rehabilitació, paraules que poden sonar una miqueta extractes, però que són molt importants perquè una persona realment pugui tornar-se a relacionar en una societat, en un col·lectiu. Vostès treballen amb equips de diferents àmbits, com poden ser la medicina, la psicologia, l'educació social, el treball social. És molt important que hi hagi aquesta mirada conjunta.
10: Totalment, totalment. Vull dir, no podem escapar d'una realitat. Vull dir, els trastorns addictius, que és realment el que tractem, en una major part, no únicament, però en una part important, és una malaltia. I com a tal s'ha de saber tractar, s'ha de saber diagnosticar i s'ha de saber orientar cap a una solució. Vull dir, no és només fer un tractament, és el que deies tu, no? Vull dir, es tracta de fer una inserció laboral, però també lluitar amb el problema de l'habitatge, lluitar amb el problema de ser acceptat de nou a la societat, de trencar estigmes, i per això necessitem també comptar no només amb un equip intern, sinó amb la societat. I això aquí a Valls, on estem molt, molt contents doncs dels anys que portem i de sobretot del suport, no només de l'Ajuntament i de diferents entitats de tot tipus del territori, sinó el més important, que és de la gent, de la ciutadania de Valls.
9: A més, donant servei també a joves que els arriben des de Tarragona i d'altres indrets del nostre territori. M'explicava que els últims anys estan ajudant també a les persones nouvingudes al nostre país. I per acabar-nos de posar en context i que l'audiència sàpiga ben bé quin és el servei que ofereix Gairo, val a dir que és l'únic centre acreditat pel Departament de Justícia per tal que molts joves puguin, no sé si dir complir condemna o sí. Rehabilitar. Això m'ho explicava ara abans d'entrar en antena, tot just, eh?
10: Bé, s'ha de tenir clar això, no? Que Gairo no tracta només un col·lectiu en concret. Dius, evidentment, el nostre ADN, el nostre sentit des de la Fundació és tractar trastorns addictius, però no tots els que estan a Gairo tenen problemes addictius, és el que deies. Vull dir, evidentment, hi ha una part d'usuaris que tenen aquesta problemàtica i tenen equips específics que ho tractem. I després també tenim el tema que comentaves de nouvinguts, dos nens que estan depenent de l'administració, que estan tutelats, que són menors d'edat i que tenim uns pisos anomenats de transició a la vida adulta, en el qual els preparem entre 16 i 18 anys per la majoria d'edat. I després, arrel de treballar amb aquest col·lectiu, vam anar trobant casos de nanos doncs, que literalment es quedaven al carrer doncs, per no tenir permís de treball en aquell moment, per manca de documentació, perquè no eren menors, per tant no quedaven acollits dins del sistema de protecció, però tampoc estaven delinquint i tampoc estaven consumint cap menes de res, vull dir, no estaven fent res dolent, simplement havien arribat aquí buscant oportunitats d'una vida millor i de cop i volta es trobaven al carrer. La nostra prioritat en aquests casos que anaven coneixent i que anaven arribant era precisament això, que no estiguin al carrer, no? De la xarxa de pisos que disposem els vam anar redistribuint mentre podíem anar arreglant la documentació, les hem anat arreglant, i mentre no tenien documentació venen aquí i fan aquest procés de formació que comentàvem, ja sigui bé a l'hort o a l'obra o al taller de restauració de vehicles clàssics que disposem, fins que tenen l'oportunitat de començar a treballar, introduir-los en el mercat laboral, ajudar-los a trobar habitatge, és a dir, tot un procés que és llarg, que és farragós, que és difícil, però que al final dona els seus fruits, no?
9: Núria, a mi hi ha una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció, que és que aquí a Egueiro restauren cotxes clàssics. Senyor Vilanova, com pot ajudar una persona a reconstruir-se mentre està reconstruint precisament un cotxe?
10: Bé, va ser una qüestió personal, que jo era aficionat, i a partir d'aquí vaig conèixer una persona que ens va ajudar, que es va quedar a treballar amb nosaltres, i jo hi veia moltes possibilitats per ajudar el col·lectiu, no? Doncs perquè al voltant d'aquest món dels vehicles clàssics hi ha tot un... associacions que fan trobades, que surten, és a dir, era una eina per socialitzar, era una eina perquè els joves coneguessin gent nova i s'aficionessin, no? I tinguessin aficions sanes i de més. A partir d'aquí vam anar creixent de mica en mica, o ja has pogut veure els cotxes que disposem, i sobretot l'analogia, com deies, no? Que són cotxes que quan arriben aquí no serveixen per res, no funcionen, no tenen molts, no tenen papers, també dic com els molts nanos que aquí, i que quan acabem la feina amb constància, amb dedicació, amb il·lusió i amb treball d'equip, acaben funcionant una altra vegada, no? És la vida, això, no? Vull dir, tornen a viure, igual que arriben aquí sense papers, arriben malament de salut, arriben amb problemes legals, fent tot aquell taller de restauració de la persona també, i pot tornar a funcionar. No s'ha de perdre mai l'esperança, i aquest és el missatge, no? Hi ha solució, costa, evidentment, però hi ha mitjans. La societat d'avui dona oportunitats, i això és molt important i molt positiu, i diu molt de la societat que tenim, no?
9: És una molt bona metàfora, aquesta.
10: Sí, però és una realitat.
9: Núria, escolta, tu que ets de Tarragona, sí. Tu saps que aquí es restauren molts cotxes Ciata? Ciata era una factoria a Tarragona que el que es dedicava era a modificar 600, i em penso que ara hi ha pendent, senyor Vilanova, la restauració d'una Ciata Tàrraco.
10: Sí, jo no sóc un expert, l'expert també es diu Jaume, però és Jaume Cabot, que és el professor que ens porta tot el tema amb els nois, i sí, és un exemplar, per dir-ho d'una manera una mica únic, que és una Ciata Tàrraco, a matrícula de Tarragona, també, vull dir, a més, i que esperem tornar-lo a veure funcionant i recorrent carreteres d'aquí de Tarragona. No? És un procés que és difícil, que està molt embrionari encara, però que ja estem treballant, ja ho has vist, no?
9: Egueiro fa una feina que sovint queda una mica amagada. Quin gran problema que tindríem si entitats com aquestes no existissin?
10: El tercer sector a Catalunya fa una gran tasca. No és Egueiro, Egueiro és una engruna. El que passa que són moltes entitats, amb molts col·lectius, i sempre penso que he defensat, i perquè hi visc de fa molts anys, que totes les entitats tenim en el nostre ADN que fem més del que se'ns demana. Estem molt amatents del que passa a la societat i tenim capacitat de reacció ràpida. Les administracions acaben reaccionant, però de vegades són les entitats les que comencem la feina, les que comencem a fer coses, no? Seria millor o pitjor? Jo penso que seria si hem de desaparèixer perquè no hi ha problemàtica, encantats de la vida, no? Però si desapareixen les entitats seria un empobriment en general de la societat des d'un punt de vista humà, però també des de les problemàtiques que generarien, que serien immenses.
9: Tinc la sensació, però, que ens costa assumir que no tothom té les mateixes oportunitats ni parteix des del mateix lloc, i per tant, doncs, les circumstàncies personals, familiars o socials també condicionen que una persona acabi necessitant ajuda.
10: Evidentment, però això ens pot passar a tots. Vull dir, quan tractàvem problemes de drogodependència fa 35 anys, el perfil que venia d'usuari no té res que veure amb el perfil que ens venia després als anys 2000-2010, no? Vull dir, al principi tothom relacionava la drogodependència amb persones marginals, amb persones sense suport familiar, sense suport social, i després aquí hem tingut persones tot el contrari, amb molt de suport, formades, amb feines molt estables i molt bones, que que van evolucionant cap a una problemàtica. És a dir, la gent ha anat entenent que això ens pot passar a tots en determinades circumstàncies, no? I això de dir jo això no ho viuré o a casa meva això no passarà és molt, molt agosarat dir-ho, no? Llavors, penso que l'única manera que tenim és de ser conscients que això està, que això passa i que és feina de tots ajudar a tenir una societat més justa, més equitativa i més, més sana.
9: Senyor Vilanova, ho haurem de deixar en tot cas un apunt abans d'acabar, Núria. Sí. Egueiro va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi, tot just ara fa unes setmanes la medalla al mèrit al treball, encara no fa ni un any, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta entitat, es van crear uns premis anuals per reconèixer persones i col·lectius vinculats a l'acció social, començant pels seus mateixos voluntaris. És molt important que algú estigui disposat a donar un cop de mà. Així que avui ens traiem el barret davant de la feinada que fan a Egueiro, senyor Vilanova.
10: Bé, em fa una mica vergonya de sentir això, però gràcies. Ho fem des de la vocació social que tenim. No busquem els reconeixements, com deia abans, el que passa que bueno, quan arriben benvinguts, però no ens treu ni res del que hem de continuar fent ni ens acomodem, al contrari, és una exigència de més feina encara.
9: Jaume Vilanova, un plaer.
10: Igualment, i gràcies per haver vingut.
9: Ja ho veus, Núria? Aquesta idea que comentàvem abans, que és molt bonic, això de restaurar cotxes antics, o sigui, agafar una cosa que sembla que ja ha complert la seva vida útil, treballar-hi, tenir-hi paciència, substituir el que calgui i aconseguir que torni a funcionar. Amb les persones les coses són una miqueta més complexes que amb un cotxe, però la filosofia de fons és bastant la mateixa.
8: Tot un aprenentatge de vida. Mira, a mi m'ha agradat el nom, Egueiro, dic això té arrel gallega, i resulta que no, que és grec clàssic.
10: No.
8: Significa que jo em desperto, és que m'ha sonat molt gallec tot plegat. Significa en grec clàssic jo em desperto i m'encanta la paraula. I veig que els orígens estan al 84 a La Rioja, però ja des del 88, no, que esteu establerts a Catalunya. Vull dir que té aquesta trajectòria que deia. Jo em desperto.
10: Molt bé.
8: Molt bé. Ai, moltes gràcies, Eduard Virgili, també, per aquesta estoneta tan positiva que ens has ofert avui dijous. Moltes gràcies, Eduard.
9: Que vagi bé, gràcies a vosaltres, a reveure, fins demà.
8: Fins demà. Aquestes entrevistes sempre són edificants, perquè veus que hi ha gent això treballant perquè tot funcioni, amb aquesta mirada neta i positiva cap endavant. És la connexió diària que establim cada dia amb l'Eduard Virgili.

0: sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys, i crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
1: Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te, perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística. Bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
0: Endavant.
1: Som-hi, doncs.
2: Karen Gutiérrez i Filippi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.
3: Y bueno, este nuevo formato de show es, ya que en el mundo del pole estamos acostumbrados a las competiciones en formatos más largos, muchas horas de jornada, muchas personas participando, queríamos hacer un show más compacto que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
2: Però anem a retrocedir una mica. Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant l'última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole heels o pole exòtic, o el pole sport. I tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pole de Rubí.
4: El pole art és una de les variants que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
2: Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Pròlogo de Karen Gutiérrez i Filippi Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
3: El pole art es una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad, o sea, como que las personas que crean ya sea una secuencia en la barra o una coreografía es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
2: En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers i és una experiència que tots gaudeixen,

0: Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filipe Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Prólogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que els artistes tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
1: Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, ¡ah!, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás. O sea, es mucho tiempo, mucho dinero. O sea, es una inversión en sí muy grande. Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte, y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe que le paga a todos los artistas. Quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
0: Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance com Anna Abogates, de l'Escola del Revés a Terrassa, valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
2: Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica, i el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events. Penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
0: L'espectacle Pole Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web poleartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filipe Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
3: Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més què és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta. Molt, molt xulo, molt interessant i, sens dubte, una pràctica que donarà, des de la vessant esportiva i artística, donarà molt de què parlar segurament en els propers anys. Nosaltres seguim endavant, ara sí, tancant programa gairebé, perquè falta fer una ullada a com estan els peluts de la casa, els gossets. Des de Ràdio Calella ens porten un nou lliurament d'aquesta micropíndola informativa de consells per als gossos que anomenem Dog Tips, avui parlant sobre si a l'hivern els hem de tapar o no i també com tenir cura de la seva higiene.
4: Creieu que en els gossos se'ls hauria de rentar la boca? Les dents, la llengua... Moltes vegades quan passegen oloren, ensumen i moltes vegades es poden arribar inclús a ingerir moltes coses. És important per ells mantenir les genives i les dents en bon estat? I també amb les ungles. És important mantenir-les llimades i retallades? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Quan fan clic-clic, normalment és que ja s'han de tallar. Quan comencen a torçar els dits, és que s'han de tallar.
8: Mar Sánchez, esteticista canina.
7: Les ungles, aquí tenim un problema, i és que cada gos té el que és la veneta de dintre de l'ungla en una mida diferent, ¿vale? Ni en que la tenen més llarga ni en que la tenen més curta. Això depèn de cada quant se li tallen les ungles. Si des de ben petit comencem a tallar les ungles, aquesta veneta tira una mica més enrere i llavors doncs, podem tallar més curtetes. El millor és que el gos pugui córrer. Els gossos que surten molt al carrer, que corren i tal, sovint no cal tallar ungles, perquè les tenen ben emmolades del terra. Llavors està pendent dels espolons, que són aquestes ungles que estan penjant a banda i banda de les potes, que no toquen al terra i llavors doncs, no es poden esmolar. Es podria fer a casa si el gos es deixa de tallar les ungles, bé, però amb molta cura de no tallar i fer-li sang. Llavors doncs, heu d'anar amb una miqueta més de cura a l'hora de tallar, si voleu fer les puntetes, o bé comprar-vos una lima i limar les puntetes de les ungles.
5: Cada cop hi ha més problemes de... Bueno, i la gent està molt més conscienciada amb el tema de les dents.
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
5: Sí, venen molt, problemes dentals molt bèstics que poden generar problemes interns, problemes de dolor a la boca... Llavors, jo recomano una higiene dental, sí, diària. Clar, depèn del gos. Hi ha gossos que tenen molta més tendència a formar sarro que d'altres. Però clar, jo estic traient peces dentals perquè és que es podreixen les boques, literalment. I en gats també hi ha molts problemes de gingivostomatitis que fan molta inflamació de la geniva. I també el problema és que els gats, tant gossos com gats, és difícil rentar-los les dents, però els gats encara més. Obrir una boca d'un gat no ho suporta gaire. Hi ha gossos que tampoc ho suporten, però alguns sí.
4: Existeixen diverses opinions referents al que s'hauria de fer o no fer a l'hora de vestir els animals. Hi ha qui diu que és bona idea i que podria ser sense cap problema perquè estem protegint l'animal del fenomen del vent que pugui sorgir. Vents, pluges, freds, neu... I n'hi ha que diuen que els animals al cap i a la fi estan dissenyats per això, no? Per poder suportar totes aquestes temperatures. Què en penseu vosaltres?
9: Els gossos no suen com nosaltres, eh?
8: Quico Baltrons, instructor caní.
9: Tenen regulant la temperatura. Els gossos el que necessiten és no tantes tonteries.
5: A veure, hi ha gossos que realment són fredolics. Jo hi ha gossos en els quals sí que recomano l'abric. Sobretot els gossos de pèl curt, tipus chihuahua, pincher. Aquests gossos són molt fredolics i tremolen molt fàcilment i agafen fred molt fàcilment.
9: Jo aquí tinc gossos de raça petita i a l'hivern, en ple hivern, tenen casetes xules de fusta i ells estan dormint a fora, no necessiten perquè es regulen la temperatura. Es fiquen a la caseta quan plou, quan ells volen, eh? Evidentment, si tu l'acostumes a estar amb estufa i sota cobert cada dia, doncs voldran això, però els gossos estan preparats realment per viure a l'exterior.
5: Cada individu és un món. Llavors, els que realment vegis que tremolen, que passen fred, doncs, bueno, sí. I després, si volen per moda, doncs no passa res. Estan molt monos, molts, eh? Sí.
9: I, bueno, i avui en dia veig hasta gossos en carritos. Una cosa és que el gos estigui invàlid, però ja de norma he vist molta gent amb gossos normals, com si fossin bebès, amb un carrito. És absurd, és ridiculitzar els animals. Ni ficar-li vestits, jo almenys, eh? No sé, és que els gossos cada vegada estan perdent la seva essència.
10: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Gràcies als companys de Ràdio Calella per oferir-nos aquest Dog Tips cada setmana. Déu-n'hi-do, també hem pres bona nota, eh? Entre com cuidar els gossos i com cuidar les plantes. Doncs això, hem tingut molts consells de cures durant aquest estiu. Seguim endavant. Qui no ha faltat ni un sol dia durant l'estiu tampoc és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Com estàs?
11: Molt bé.
3: Sí? Preparada per l'agenda?
11: Sí.
3: Vinga, comencem amb un concert de Pepet i Marieta. A la placeta de les iaies, iaies, iaies. Entra forts.
11: Fortíssim.
3: A Tortosa, això, eh? Aquest territori conegut.
11: És conegudíssim. Doncs a Pepet i Marieta actuen a les festes majors de la Verge de la Cinta dintre de la seva última joguira, ja que ja pleguen. I, bueno, és una banda que fusiona la rumba, el rock, l'esca i els ritmes mediterranis. I l'actuació és avui a les 11 de la nit al Parc Teodoro González. I el regidor de festes ens explica, doncs, una miqueta aquest concert.
12: Enguany fan l'última gira perquè aquest grup s'ha dissolt i pensem que era molt important que també actués a Tortosa. tenint en compte que aquí va ser on va guanyar als seus inicis un dels primers premis de les primeres edicions de l'Ebre Music.
3: Doncs això ens deia en Jordi Jordan, que és el regidor de festes, de la importància de que Pepet i Marieta toquin a les festes de Tortosa.
13: Josep Bordes, que està al darrere d'aquest projecte musical, que ara ja fa molts anys que funciona, no? I és dels més celebrats aquí a Terres de l'Ebre. Molt bé. Pepet i Marieta, és veritat, fan la seva gira de separació ja. I vinga, ara marxem cap a l'Alt Empordà, cap a Sant Pere de Rodes.
3: Doncs sí, aquest conjunt monumental és la seu del cicle Espais Sagrats, que proposa recorreguts per patrimoni barrejat amb concerts i visites guiades. I la proposta que us expliquem és que demà, a 2:07 de la tarda, hi haurà el Homines Ambulantes a càrrec de l'Antoni Madunyó Ranxal, que farà un recorregut per l'església i totes les seves parts, el claustre, la cripta, capelles, però al mateix temps sentint cants propis del monestir i de la litúrgia de Sant Miquel, que és el sant que està dedicada a tot el conjunt.
13: Molt bé, una proposta ben especial també, la que ens du cap a Sant Pere de Rodes. I ara tanquem a Girona, capital.
14: És una comèdia convencional, sí, que pots venir a veure
15: ell i jo,
14: tota la família, i dos personatges que comparteixen una habitació d'hospital.
3: Doncs bé, aquest que sentíem són en Peyu i l'Albert Pla, si no els heu reconegut, que en el Teatre Municipal de Girona doncs presenten Hamlet amb B alta, entremig de les lletres, que és un espectacle que precisament és una paròdia en què, com explicàvem, doncs, són dos desconeguts que es tormenten mútuament a una habitació d'hospital i doncs és una relació de venjances, humor negre i una miqueta, doncs,
13: molt bé.
3: Això, per passar-nos-ho bé. I això també és demà, a 8:45, en el Teatre Municipal de Girona.
13: Genial, doncs també prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Lídia. Demà és divendres, últim dia, i farem una agenda especial o què?
3: Ploraré.
13: Ai, plorarem juntes. Molt bé. Gràcies, Lídia. Fins demà. Una abraçada.
3: Fins demà. Una abraçada.
13: I tanquem ara ja sí, a falta de 2 minutets per arribar a les 11 del matí. Sí, 5:30. Vinga, va, ni per tu ni per mi, 5:30. Per arribar a les 11 del matí, el que fem és connectar la darrera connexió de la jornada amb l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, hola de nou.
16: Hola de nou, i per últim cop avui.
13: Ai, així ràpidament, tenim alguna impressió més sobre això de la tornada a l'escola o què?
16: Doncs mira, sí, tenim una impressió, i no és un àudio, és un comentari, i ens ho escriu la Bruna, que pel que entenc és mare, la Bruna del Port de la Selva, i ens diu el següent, diu: l'estiu és una mostra clara que l'educació no és només una cosa de l'escola. És un bon moment per forjar vincles i treballar valors entre pares i fills. Així que com a família sempre ens costa un xic deixar enrere aquests mesos.
13: I tant que sí, tant que sí. Hi ha qui ho veu amb alleujament, no?, en plan de, uf, ja està, ja no ens hem de fer càrrec dels nens, però hi ha qui realment ho ha gaudit, poder gaudir de les criatures, de la canalla.
16: I tant.
13: I ara sap greu deixar-lo, doncs, en altres mans. També t'ho dic, que la cosa canvia a mesura que els nens es fan grans, eh?
16: Sí.
13: Que guanyen autonomia, ja estàs més acostumat a deixar-los que campin sols.
16: Home, i tant. Entenc que al principi, home, un fill com a, deixa'm dir-ho així, com a projecte, no?, de vida, o d'alguna manera com a parelles, o també per famílies unifamiliars, doncs, clar, volies, no?, requereix molt a l'inici, després doncs ja volen del niu, no?, i et dona més autonomia.
13: Doncs sí. En fi, autonomia que ara perdran els mestres, em sentim bo per vosaltres, però en fi, intenteu gaudir-ho tant com pugueu.
16: I tant que sí.
13: Molt bé. Tema per demà, Enric.
16: Tema per demà, depressió post-vacances.
13: En sèrio, que ja deia la Lídia, diu, acabarem plorant, sí?
16: Sí. Jo posaria depressió post-obert per vacances, gairebé. Sí.
13: Vinga, fem-ho així. Doncs vinga, avui, que demà és l'últim dia. Enric, ja ens posarem tristos demà. Avui a disfrutar-ho de moment. Gràcies.
16: Salut, fins demà.
13: Ressegueix el teu perfil. Ara sí, 3:30 ja seran les 11. Ara sí que us diem adeu, que acabeu de passar bon dijous, i ens retrobem demà a les 9 en la darrera edició de l'Obert per Vacances. Estarem nerviosos, estarem sensiblons, així que espero que esteu fent-nos costat també amb nosaltres a l'altre costat de l'antena.

0: És dijous, dia 3 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Un Via Directa on avui seguirem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Julià, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchant. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
3: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
2: Doncs mira, el Jordi Marchant es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort pues, feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, a tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
2: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera. Hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada al Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchant amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
3: Sí. És que al final se me remueve todo. O sea, al final és un projecte en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, que ha sido la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding, para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro... ¿Cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalmente vas a conseguir los dineros, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. Una reproducció uno a uno que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí de Granada, y hace unos dos meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
0: Per tant, aquesta estàtua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
3: Claro, a todos, todos, todos, todos, porque al final como que se me hacía me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás... O sea, no sé si conocerás la historia de Achiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado al es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo, que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
2: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
3: Sí, un chiquillo.
0: Primer de tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla...
3: No.
0: Bueno, és denunciable, evidentment.
2: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses. Que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals, és totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
3: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución,
0: Te'l trobes en un contenidor. A quin lloc, concretament?
3: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasa de pequeñito.
0: ¿Quina raza era?
3: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él y algún señor o alguna persona... solían ser como señor mayor. Eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?,
3: infinitos.
0: Ja, fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, a aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
3: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro? En cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido, en, no sé, en coche, en tren, siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran... Porque en verdad, en el metro de Barcelona se puede, en Madrid, en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo... Es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces, siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
3: Sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
3: Sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo, como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: No sé si has pensat aquest divendres a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua. A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua allà en el Parc Central... has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
3: Sí, no paro de
0: fantasear. Una llàgrima caurà, no?
3: Yo creo que como mínimo, sí, si es que me acuerdo. O sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces, hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua. Y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la gincama y veo que Marta me escribe, y cuando iba yo en el coche como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua y no le pude responder porque iba conduciendo, pero dejé el móvil a un lado y... rompí a llorar, me acuerdo que le empecé a pegar golpes al... Es que no me lo podía creer, o sea aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
2: Sí, i tant. És, bueno, des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, bueno, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. Bueno, és això, és intentar que la gent es conscienciï, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
3: Sí, totalment.
2: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
3: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
3: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
3: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
3: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres
3: sí,
0: es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
0: I a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major, amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
4: Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
4: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
0: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
4: Exactament.
0: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
4: La característica que ha de tenir, que és un gegant més, més petit de lo normal, estaria entre 2 metres 75 i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja, ja se considera gegant.
0: Com afronteu aquesta, aquesta trobadeta, Ignacio?
5: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb, bueno, amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
0: En el teu cas, Ignacio, formes part de, dels joves, eh? De l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
5: Sí, sí, sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
0: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és, la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si, si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
4: Bueno, l'Ètnia va ser, una, va ser un pas que teníem la, l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a l'Ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'Ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
0: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
4: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui un... estigui feta cara a algú en concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera en dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
0: L'Ètnia està acompanyada per la Bruxilda, pel cagacalces...
5: Sí, i també segurament sortirà algun capgros. Sí, sí.
0: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
5: No, no tenen.
4: No.
0: No us heu plantejat posar nom?
5: Mai, no, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
0: I aquest sí que sortirà, eh?
5: Sí, sí.
0: El dissabte.
5: Sortirà.
0: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
5: No, no seran present. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla, de l'agrupació de joves.
0: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
4: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo convido, però ell me convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues, llavors, lliguem i ja està.
0: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat,
4: exactament,
0: no?
4: Exactament. Tot a base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
0: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
4: Exactament.
0: De no acumular massa trobades, no?
4: Contra més trobades fem a fora... bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves, seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
0: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'Ètnia, està molt bé cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A
4: sí,
0: veure
4: sí.
0: Aquest
4: sí.
0: Moment inicial, no?
5: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
0: Gegants que sortiran a 6:45 i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
5: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
0: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
4: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de Roda.
0: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. Si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
4: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
0: Com estan aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
4: Bueno, són moments, com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... Sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
5: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
0: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
5: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
0: Això serà dissabte, la trobadeta de l'ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la festa major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
5: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'ètnia, el pregonet.
0: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Aquí tindrem
5: a la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
0: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
5: Sí, comencen a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
0: Ara que es diu que els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
4: És que al final ens callem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... Tot estem ficats en tot.
0: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
5: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys... ja ho tenim encarrilat.
0: I després d'aquesta tenim la participació també en la festa major d'hivern.
5: Sí, bueno, primer tenim dues sortides, la diada, el dia 20 de setembre també en pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
0: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
4: Sí.
0: Va celebrar a finals de setembre.
4: Exactament, sí. 30 anys que tenim gegants al poble i bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de tots colors i bueno, aquí estan encara ells.
0: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
4: Exactament.
0: Missatge, aquí perquè la gent participi de la Cercavila de tot plegat, com els engresquem?
5: Doncs mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
0: Miquel?
4: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja ben tindre prou pujant amb el remolc, convidats per la per la romeria de Sant Andreu, el dia de la romeria, i llavors, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
0: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
4: Sí, sí, ja ho hem fet dues vegades.
0: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
4: Sí, i els que van sota...
0: Exacte.
4: També sumem anys.
0: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que, sobretot, que hi hagi gent jove com l'Ignacio, no, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
4: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
5: Correcte, sí, sí.
0: Doncs no, esperem que aquesta crida que hem fet es serveixi,
4: eh? Fem més grans que entra.
0: Exacte. Doncs, en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones, per tant, serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
4: No, la Perla és l'agrupació Joves.
0: Això, l'agrupació Jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marçal i Ignacio Valente de l'Agrupació Cultural de Costoses, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
4: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
5: Moltes gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs i també els ous de drac celebren el seu desè aniversari i seran els protagonistes del pregonet de la Festa Major Petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens amb motiu de la Festa Major.
6: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la colla de diables?
6: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac, pues, és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
0: No estarà sol el drac perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
6: Sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels diables de Sant Cugat, i per primera vegada i t'ho dic amb exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigüestoses, que obrirà el Correfoc.
0: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el cagacalces.
6: Sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters. I bueno, serà una cosa curiosa.
0: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes i, a més, que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
6: Sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la colla de diables?
6: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal, hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
0: De fet, en el passat Sant Jordi, veu

0: Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del Drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
1: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastants.
0: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte. A l'inici la plaça en Sant Claver finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
1: Sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i, bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol i acabarem a la Font de la Roda.
0: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc que hem de recordar. Començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:15, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
1: Sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
0: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
1: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament pel recorregut que fem hi passen i podem fer-ho.
0: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, tercer aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar el juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
1: Sí, la gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
0: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
1: Sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè, clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
0: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 9:15 del vespre. La sortida serà a la plaça en Sant Claver i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
1: Sí. El Corredrac, a partir de les 2:15 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts i penso que serà una bona experiència.
0: Doncs la Colla de Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
1: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al correfoc.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de

0: L'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
1: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
1: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
1: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. també què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés a, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia, i és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
2: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Orell, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
2: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
2: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
2: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
2: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats, i amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs, ple d'activitats per totes les edats també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest... Sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys que han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del Casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, a la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droga.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des de que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droga.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys es va deixar de fer. Doncs aquest any al Parc Central tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà remullant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim l'Ile d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Vull dir que cada vegada ens estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i de heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: Amb un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les colles de diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31ª edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: la Gingana
2: Nocturna.
0: Sí, sí,
2: organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cueta no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ena és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'ètnia. També hi haurà les matinades que també organitza l'agrupació cultural Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional nostre, tenim les matinades, tenim...
1: Sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge, després de la missa. També tenim... no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la Festa Major, que mai es parla poquet, que és el torneig de Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre, el dissabte, durant tot el dissabte, hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de Festa Major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la Festa Major, per a tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la Festa Major, a celebrar aquesta Festa Major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12ª edició del torneig de Carcassonne i la 7ª del torneig de Carcassonne Júnior, dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic, que es volquen a la Festa Major perquè tenen ganes, com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la Festa Major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14ª edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14ª edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, o sigui que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la Festa Major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta Festa Major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la Festa Major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia. Serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauració i després ja ràpidament el pregonet i
2: ja
0: després
2: engeguem,
0: ràpidament
2: ja
0: cap a la plaça Encens Claver i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més, doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota la cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, joves, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una. I doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, l'Escala Caixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Ben Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns doncs cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural, doncs molt interessant, doncs anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden de pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que ja sabem que Sant Andreu ens agrada molt la festa, i sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major. Us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
0: Nosaltres no, perquè ja es teniu totes marcades.
2: Totes. Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups d'autors locals que fan el xiringuito del club de futbol,
1: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
0: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: I a l'Ermita Rock, com deies tu, acabem ampliant les activitats perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar alguna cosa o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primeres va ser un poquet... Ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I l'esport també serà protagonista en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Tindrem el torneig de tennis de Festa Major a càrrec del Club de Tennis de Sant Andreu de la Barca i també tindrem la tirada de Festa Major del Club del Tiramarc de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge al camp de Tiramarc des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. En té més detalls Joel Carrasco.
2: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. Al cap de setmana del 5 i 6 de setembre, durant les jornades festives, serà el torn de la tirada de la Festa Major 2026 ARC-SAP, que es farà al camp de tir amb arc de 10 a 13 hores. L'activitat està organitzada pel Club de Tir amb Arc de Sant Andreu de la Barca i completarà el programa de propostes vinculades a l'activitat física durant aquesta Festa Major. El president del club, Antonio Ita, ha relatat tots els detalls d'aquesta tirada.
3: És una tirada deportiva de tiro con arco que se lleva haciendo más de 10 años en nuestra ciudad, el cual primer domingo de cada septiembre, cuando comienzan las fiestas del pueblo, se hace una tirada, en este caso de 3D en línea o llamada tirada americana, que consiste en colocar 12 parapetos, simulación de animales a diferentes medidas, que van desde los 5 metros hasta los 30. Es un tipo de modalidad que gusta mucho a los deportistas de tiro con arco porque simula la pericia y la puntería de dar a objetos, que en este caso son simulación de animales, crea una dificultad añadida porque el animal se divide en varias partes, diríamos la parte del corazón, la parte de los pulmones y el resto del cuerpo. Cada parte, si fuera real, sería más o menos vital dentro del animal, tiene una puntuación. Dar al corazón es la puntuación máxima, que serían 11 puntos, y la puntuación mínima, que sería dar el resto del cuerpo del animal, serían 5. Esta tirada es típica de nuestro club, gusta muchísimo a los demás deportistas de los demás clubs que hay en Cataluña. Precisamente el día 6 de septiembre organizamos la tirada y vendrán personas de diferents parts de Catalunya a participar.
2: Itan relata quines són les persones que poden participar d'aquest torneig de Festa Major.
3: Lógicamente, las personas deportistas que pueden participar son personas federadas o por la Federación Española de Tiro con Arco o por la Federación Catalana de Tiro con Arco. Se necesita tener un mínimo de nivel para poder disfrutar de este tipo de evento y cualquier persona que quiera acercarse a las instalaciones del club durante las 10 de la mañana hasta las 1 aproximadamente podrá disfrutar de la competición, ya que disponemos de unas gradas donde el personal puede sentarse y bueno, y ver la competición.
2: També ens ha explicat la dificultat d'aquesta competició, d'aquesta tirada, i explica com no és tan fàcil com sembla.
3: Las distancias, al ser diferentes, cada vez que el arquero tira, tiene que recalcular mediante la práctica que ha tenido en los entrenamientos las distancias que él cree que está el objeto a batir, vamos a decirlo así, y crea que cada tiro durante toda la jornada tengas que agudizar mucho tanto tu vista para analizar la situación de la próxima flecha que vas a tirar, como de ir continuamente modificando la puntería y la posición de tiro, que esto es lo realmente bueno, que llama la atención.
2: El Club de Tiramarc també obre les portes a afegir nous integrants en aquest esport a través d'aquesta tirada de la Festa Major.
3: Y si alguna de las personas que se acercan a verlo estuviese interesado en hacer una prueba en el club, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con la junta o mediante la página web, envía un mail diciendo o exponiendo que quiere hacer una prueba para probar si de verdad este deporte es el suyo o no. Entonces se quedan con estas personas o esta persona, se le hace una mini clase rápida, se le dice las medidas de seguridad, se les pone un arco según sus competencias físicas que tenga en ese momento y se le hace una prueba. y si le gusta, pues ya se pasaría a hablar con el técnico, que és el que luego hace unos cursos y antes de poder apuntar al club.
2: Així doncs, el cap de setmana del 5 i 6 de setembre, durant les jornades festives, el club de Tiramarc farà la tirada de la Festa Major 2026.
1: També el club de futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació realitza el seu torneig de futbol. Serà en aquesta ocasió els dies 5 i 6 de setembre a Can Salvi.
2: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. A Can Salvi s'organitzaran els tornejos de tennis, pàdel i pickleball, però també hi haurà el torneig de futbol al camp de Can Salvi, organitzat pel Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació, i ho faran partits de 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El president de l'entitat esportiva, Germán Olmos, explica més detalls.
4: És una de les activitats que el club organitza per la Festa Major, i una amb el... amb la guingueta que tenim a la fora del mercat. És un punt de trobada de la nostra ciutat i el punt de trobada, el punt d'inici dels equips, els primers equips, els arts de cada categoria que comencen a competir. Fem el torneig des de categoria sub-9 fins a l'amateur, fins al filial. És a dir, que són pues, totes les categories del club federades. El format està pensat perquè hi hagi una rotació constant de partits i hi hagi molt de dinamisme. Intentem que sigui un torneig competitiu, però sense prioritzar el respecte, però sempre prioritzar el respecte al joc net i l'experiència dels participants. En total, en tots els equips, poden ser uns 150 participants, entre totes les categories.
2: Olmos ens explica el format d'aquest torneig i per a quines categories està pensat.
4: El torneig està pensat per a diferents categories i franges d'edat. Creiem que així és la millor manera de presentar la temporada en el millor clima possible, que és el clima de Festa Major. L'horari serà d'11 a 2 i de 5 a 8, tant dissabte com diumenge, amb diferents partits segons les categories. Ens agradaria que Can Salvi fos un espai de celebració de la Festa Major i que pugi molta gent. Per la nostra entitat representa moltíssim. El nostre club forma part de la història esportiva i social de Sant Andreu i tenim molt clar que no volem ser només un club que obre les portes per entrenar i competir. Volem estar implicats en la vida del municipi i participar a la Festa Major. És una manera de mostrar aquest compromís.
2: Finalment, el president del club de futbol ens relata en quin moment es troba l'entitat esportiva.
4: Estem en un moment de molta il·lusió, però també de molta responsabilitat. El club continua creixent i aquesta temporada hem apostat fort per millorar la nostra estructura i, sobretot, la formació dels nostres jugadors i entrenadors. Estem implantant noves metodologies de treball, millorant la preparació física i tècnica i donant més eines als nostres entrenadors. El principal repte és continuar creixent, mantenint la nostra identitat.
2: Un torneig que tindrà lloc al camp de Can Salvi aquest cap de setmana de Festa Major.
1: I durant tot el cap de setmana de la Festa Major també tindrem la 14a edició de la Ruta de l'Etapa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen.

0: web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no? Perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any com a novetat també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta ruta de la tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de la tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
0: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
0: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat. I la restauració que participa en la nova edició de la Ruta de la Tapa aquests dies es preparen per tenir-lo tot a punt a partir d'aquest cap de setmana. En té més detalls Joel Carrascó.
2: La restauració de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la 14a edició de la Ruta de la Tapa, una de les propostes gastronòmiques més esperades de la Festa Major. Els restaurants i bars participants treballen aquests dies en les seves elaboracions, amb l'objectiu de sorprendre els veïns i veïnes i visitants amb tapes especials creades per l'ocasió. Ens hem apropat al restaurant Palau Vell, on Josep Martín, xef de l'establiment, ens ha explicat amb les dues tapes que concursen.
3: Hem fet un hot dog amb una stracciatella de búfala, que és la mateixa búfala amb unes tires, és per dir una cosa, és la part interior de la búfala, i després hem fet una mantega de tomàquet cherry amb la mateixa búfala, i després hem acabat amb un oli de pesto. És una tapa fàcil de compartir, de picar, amb dos mossegades d'utens i amb la teva beguda.
2: Per què heu decidit apostar per un format així, com si fos com un menjar ràpid, però no acaba sent un menjar ràpid perquè està més elaborat?
3: Bueno, al final, quan fem la ruta de la tapa, busques algo que sigui molt pràctic, sobretot pel client, i sobretot també per nosaltres, pel muntatge, que perquè la gent, al final, aquí al restaurant Palau Vell, arriba la gent en grups de 15-20, grups molt grans, no petits, i bueno, té que ser un servei ràpid, no? I que sigui també, que puguin picar-ho de peu, i que sigui fàcil.

0: de mossegar.
1: Després anem amb la tapa dolça. La tapa dolça és una tartaleta de pinya amb gelat de coco. Explica'ns en què consisteix aquesta tapa, sobretot en què us heu inspirat.
0: Bueno, la inspiració al final ha sigut que cada vegada fa més calor i buscar algú fresquet i que sigui fàcil i que pugui, perquè al final la tapa dolça l'agafen els joves i els nens i els adults, no? Hem buscat una galeta, una tartaleta cruixent, hem posat una base de crema catalana amb una pinya caramelitzada amb un ron, que el ron al final quan està flambejat es crema l'alcohol i es pot dir que sense alcohol quasi, i després hem fet un gelat de coco per sobre. Després hem decorat amb una mica d'Oreo i bueno, la presentació queda xula i serà atractiva per tothom.
1: M'imagino que el repte de la tapa dolça és el tema del gelat, que no estigui desfet, no?, quan arribin.
0: Clar, bueno, home, això és bàsic perquè al final tens que buscar que la presentació sigui perfecta, però les textures també, que trobin també que és un gelat i que trobin el caramel de la pinya. I al final és buscar aquell punt entremig de que pugui servir-lo ràpid i que la gent pugui gaudir-ho.
1: Aquest any intentareu guanyar aquesta 14a edició de la Ruta a la Tapa, que alguns anys ja us heu emportat algun premi.
0: Sí, al final el que busques amb aquesta Ruta a la Tapa és participar. Jo crec que Sandro La Barca té molt clar que la Ruta a la Tapa ve molta gent i arriba molta gent del mateix poble i de fora, i és buscar l'al·licient aquest per atreure encara més gent, que no es coneguin. I bueno, pues si la guanyem, escolta, pues encantat. Jo penso que sí, que són dos tapes atractives, tant la salada com la dolça, i que pot agradar.
1: Tot seguit hem parlat amb la taverna de Cebal, que s'ha presentat enguany per primer cop amb una meat fish, un plat que Daniel Andrei, regent de l'establiment, ha definit com fresquet i que consisteix en un peix arrebossat a la llimona acompanyat d'un vi.
2: És un pescado, normalment ponem una merluza empanada en harina, en clásico empanado de harina y huevo y todo eso, y puesto en la freidora con un poco de limón, algo sencillo de verano que se puede comer rápido y se puede comer caliente y también fresquito. Eso, muy sencillo.
1: Aquí leemos que aparte de peix arrebossat también pone vi. En aquesta etapa irá acompañada con vino.
2: Sí.
1: ¿Qué vino vais a ofrecer?
2: Sí, vamos a ofrecer un vino refrescante, un verdejo fresquito, para acompañar un vino seco, bueno, demiseco así, para que llegue mejor en el estómago del cliente.
1: Después de la tapa salada tenemos la tapa dolça. Pone que se llama Sweets de Cebal. Explícanos en qué consiste.
2: Sweet es un dulce en inglés. Hemos así enflorecido un poquito. Y bueno, es un simple helado adornado con un poco de nata y algunas cosas por ahí. Bizcochitos pequeñitos, unos detalles pequeños que guste al cliente cuando lo vea y cuando lo come.
1: Aquí también pone beguda. ¿Qué bebida vais a hacer?
2: Bueno, normalmente para un helado no se puede beber, solo una simple vaso de agua fresca con un poco de limón.
1: Després ens hem acostat al restaurant Platillos, que han preparat una tapa casolana per afrontar el repte de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Pepi Morente ha relatat que el plat és una elaboració casolana de carn en salsa perquè es vol apostar per la cuina de l'avi o l'àvia.
3: La tapa és un plato típico, sencillo, de casa, de la yaya de toda la vida, pero no por eso no más buena, y entonces es una carne que va hecha con su cebollita, ajito, muchos aliños variados, y termina con una salsita de tomate, y nada, supongo y deseo que les guste a toda la gente.
1: ¿Por qué habéis decidido escoger esta tapa en particular, una tapa rústica, una tapa, como tú decías, de casa de toda la vida?
3: Pues porque siempre nos hemos guiado por esa cocina mediterránea, de nosotros, de casa, de Lavi y Lavia, y entonces me ha gustado presentar esta tapa que nosotros la tenemos en la carta normalmente, como ración, y ahora pues queremos que todos lo prueben.
1: ¿Es el primer año que participó a la Ruta de la Tapa?
3: No, ya nos hemos presentado más veces. Anteriormente también había un plato típico andaluz, que era el salmorejo, y siempre ha sido tapitas en plan cercanas y caseras.
1: Bueno, pues si voleu fer una crida que la gent s'apropi aquí al Platillos, a provar la tapa.
3: Pues sí, mira, venir, que os estamos esperando a todos y con muchas ganas de que probéis este plato y que os guste y disfrutar muchísimo de las fiestas.
1: Y si puede ser ganar, ¿no?
3: Eso,
1: el concurso.
3: Bueno, claro, eso también, ya mejor. Pero con que la gente venga y les guste, ya me doy por reconocida y ganada.
1: Finalment ens hem apropat a un dels establiments que mai poden fallar en aquesta competició, l'Esquinita del Mojito, on Jan Rodeiro ens ha atès i ens ha explicat la seva bombita de congrís.
4: Bueno, la bombita de congrís es una variante de un plato muy típico cubano, que es el arroz congrís. Lo que hemos hecho es ponerlo dentro de una bomba, la típica bomba con patata, la hemos rebozado y le hemos puesto una salsita por encima super top, que la hacemos nosotros aquí, y esperamos que le guste tanto a la gente como nosotros cada vez que le hemos tocado aquí. Ha sido un éxito total. Es una mezcla entre la tradición de la cultura culinaria cubana con la tradición española de la bomba. Y bueno, esperemos que les guste a todos. Están todos invitados.
1: ¿Qué es el congrís? Porque claro, has dicho, es un típico plato cubano, pero ¿qué es el congrís? ¿En qué consiste? ¿Es una carne? ¿Qué tipo de carne? O...
4: Sí, el congrís es el arroz con frijoles. Lo que mucha gente también le llama el arroz con habichuela. Entonces es el arroz con frijol negro. Y además le ponemos picadillo a la habanera, que es carne picadita, con la sazón típica cubana, y va dentro de una bomba de patatas rebozada, y ya estaríamos.
1: En este caso, en la vuestra tapa, también viene incluido una caña o algún refresco en ese caso.
4: Sí, como bien estás comentando, el ayuntamiento se esfuerza muchísimo en que sea una oferta completa y que la gente se olvide de todo, ¿no? Entonces la idea es poner una caña, agua o algún refresco que acompañe a la tapa, con lo cual vienes, como en todos los locales, y te va servido con un solo ticket.
1: Vosotros sois uno de los que nunca fallan en la ruta de la tapa. ¿Alguna vez habéis ganado algo? Si recordarlo, y a ver si este año podéis repetir algún premio.
4: Sí, hemos ganado un par de premios. Ganamos una vez el primer premio, otra vez ganamos el segundo premio. La verdad es que es algo que nos gusta mucho, porque lo que nos gusta es acercar nuestra gastronomía al pueblo, a la gente que nos conoce y a los que no nos conoce. Y creo que es un evento muy importante para el ayuntamiento, y siempre nos gusta pues apoyar todo lo que tenga que ver con la gastronomía local en la comunidad.
1: La ruta de la tapa tornarà a oferir així una oportunitat per descobrir diferents establiments de restauració del municipi i al mateix temps gaudir de la festa major a través de la gastronomia. Una cita que any rere any compta amb la participació de bars i restaurants locals i que contribueix a dinamitzar l'activitat comercial i l'ambient festiu pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
5: 14a edició de la ruta de la tapa. Tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I la matinada de dissabte a diumenge tindrem la 31a edició de la Gincana Nocturna, una tradició de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Aquests dies els grups ultimen els darrers detalls per tenir-lo tot a punt i per estar preparats per participar de la Gincana Nocturna. Una Gincana Nocturna que podem dir que ja arrencant, omplint de colors els carrers de Sant Andreu de la Barca amb la prova zero.
1: La Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la Prova Zero, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la Gincana, amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de Joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
7: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la Gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la Gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i Si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també a aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs per encendre una mica aquesta espurna de la competitivitat sana.
1: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte, es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova zero? En què consisteix aquesta prova zero?
7: Doncs és una prova zero que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
1: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
7: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova zero són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar, en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
1: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa, hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
7: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes, sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives. I és increïble, fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma de, és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
1: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
7: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu perquè ha compartit algunes històries que, on el mencionen, i és que és una alegria, per, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble. I mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant, doncs, perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi, que continuï creixent.
1: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
7: Doncs jo crec que el que han d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent i que gaudeixin d'aquesta festa major.
1: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
5: I amb la gincana nocturna posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Tota la informació sobre la festa major a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, en un cap de setmana on la festa major serà la gran protagonista.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que fa és distreure't i, a part, doncs, fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui? Doncs avui de convidada Verónica Romero, que ens presenta el seu single d'aquest estiu, Agua pel calor, amb King Africa. Recordem, Verónica Romero, finalista de la primera edició d'Operación Triunfo. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira, que avui ens porta una primícia, i és que ha estat un dels, jo crec que, dels astres, de les estrelles, una de les estrelles de l'últim APM, o sigui que no us ho perdeu. I també amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele. Aquesta setmana parlarem de teatre i televisió, no us ho perdeu. Res més, nosaltres comencem un nou programa. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I res, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
3: Hola, amics de la Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira que és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai en llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. Pel que fa als espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols. I ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que hi treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
1: Doncs, escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a la Caixa Tonta, que sempre va bé, doncs, recordar la història de la tele, i avui, doncs, una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció, escoltarem un fragment d'aquesta història, doncs, tan bonica, i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: silencio.
1: Silencio aquí, por favor. A ver, ¿cómo está todo eso? Digues quiet. La pressió és normalíssima.
2: Vés a treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots contar-te.
3: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
4: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: a les espatlles, però això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és. No tiene dueño, ni patrón, ni marinero, ni res. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ara està en el, candelero más que nunca. No sé si va veure la PM, jo sí, la veritat que em va encantar. I anem a parlar amb ell una miqueta d'això, no sé si estarà a l'estudi on t'estarà, anirem a connectar amb la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí?
1: Aquí, Toni, aquí, que no em veus.
0: Toni,
1: que no em veus.
0: Ara. Ja està.
1: Ja estic aquí, ja hi he arribat.
0: Ja estàs per aquí, home, ja som aquí. Ja hem arribat. Escolta, Toni...
1: Ja sóc aquí.
0: Déu-n'hi-do, quin programàs l'altre dia a l'APM, eh? Arriba! Mare meva, Toni. O sigui, més de 10 minuts de Toni Rovira a l'APM. On s'has vist, això, Toni? On s'has vist?
1: No sé, però jo crec que bé, és un regalo molt generós d'ells, no? De cara a un programa que, com tu em deies abans, sí, que no té que veure amb TV3.
0: No, jo no ho havia vist mai, això.
1: Que dediquessin tant de temps en un programa, no?
0: No, sincerament, jo, mira que he vist APMs, perquè si no els he vist tots, quasi bé tots, jo no ho havia vist mai. O sigui que té la marinera.
1: És un programa que sempre m'han tingut en compte al llarg dels anys, eh? Perquè, clar, jo porto més anys que ells, i ells ja, quan estava a l'hospitalet i d'això, ja em treien. I m'ha anat traient, bueno, ja m'he fet un personatge ja, doncs, carismàtic de l'APM, sembla ser.
0: Ni més ni menys.
1: No sé.
0: Ni més ni menys.
1: Perquè m'han tret moltes vegades, però, bueno, això ja ha sigut el no de mas.
0: Escolta'm, és que...
1: Que vinguessin al programa, que escollessin aquest programa, que vinguessin aquí, que disfrutessin com van disfrutar.
0: Molt, Toni. La veritat és que es veu que disfruten moltíssim la Nerea i el Joel, que et van venir a veure.
1: Això és massa, em deien, és superar les nostres expectatives.
0: Que bo, és brutal. Jo crec que no s'ho esperaven, Toni, sí. Que
1: Joan, que amb poca broma, jo crec que és el programa més underground de la tele.
0: Ni més ni menys, Toni. Jo crec que sí, perquè, escolta'm, ara ho escoltarem, perquè quan acabem de fer aquesta presentació escoltarem aquests moments que van viure al teu plató, però jo crec que van al·lucinar. O sigui, van al·lucinar. Mira, escoltem un trosset, després l'escoltarem tot, però anem un moment a escoltar el moment que entra el Joel a dintre el plató en directe.
2: Fantasia pura.
3: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tom?
4: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN,
4: Aquí está, un aplauso para Joel, que entra de nuevo.

0: YouTube de l'APM i que també vegi el programa del Toni en el seu canal, la gent diu el crossover que molts estàvem esperant, Toni.
1: APM,
0: el crossover és son cuando dos series o dos programas se juntan y hacen un programa sí. conjunto, ¿no?
1: I com ho esperaven.
0: I esto ho estava esperant la gent. Aquí la gent ho diu, diu, diu, quina bogeria màgica és aquesta? Diu un noi aquí, diu, home, per favor, diu, si no ovnis són ovis. És que la gent és que és molt divertit. La gent li ha agradat molt, de veritat. La gent ho està comentant. I la veritat és que s'ho ha passat bomba veient aquest moment d'APM.
1: És que, a més, la gent jove d'avui en dia poden veure coses que ja no es veuen
0: clar,
1: a la
0: exacte.
1: Tele, no? Però que en el seu moment una BD havia sigut espectacular.
0: Ni més
1: o
0: ni
1: coses
0: menys.
1: De molts tipus que es veuen en el meu programa que això ja no... No existeix.
0: Exacte, ja no existeix, però en el Toni Rovira encara existeix. O sigui que...
1: I això ho converteix en el més punk del moment.
0: En el més punk del moment. Toni Rovira on fire, que diuen. O sigui,
1: és... Punk o punk?
0: Jo crec...
1: És
0: punk o punk, com tu li vulguis dir, Toni. Jo només vull dir que és un programa que encén les alarmes i encén els instints més interns de les persones. Perquè,
1: a veure si ha
0: de... veritat, o sigui... I un dels programes que també moltes vegades et citen és el del Clapés, o no? Que moltes vegades que segur que sortirà això, amb el del Clapés i el Rocco, que segur que... T'ho dic jo, que van disfrutar de lo lindo. Ja veuràs, jo m'apostaria un pèsol, que deia el Josep Maria Puyal, que d'aquí re sortirà un tros d'aquest momentasso amb els de l'APM, ja t'ho dic jo.
1: Jo penso que ara hauria de vindre el programa del Clapés.
0: Hombre,
1: i un
0: ostres.
1: Dia la Caixa Tonta també, que tenia que vindre, però
0: també.
1: Penjat
0: no.
1: El senyor director de Ràdio Dem.
0: Hem de venir, ho tenim pendent, però t'ho dic jo que vindrem. O sigui, prepara'ns un estant dels teus, perquè
1: però
0: aquí vindrem.
1: Però la vida és curta, i les coses no es poden deixar.
0: No, això és veritat.
1: Si no, mira, ha marxat el Valocomia.
0: Ai, sí.
1: El Lluís Arjona, vull dir, és que ho havia de dir, no? És que clar, és que... Hem de viure el moment ja, no el podem anar deixant
0: no.
1: per demà. No hi ha el demà, hi ha avui.
0: No, hi ha l'avui, ni més ni menys. Però és que és tremendo, o sigui, a més és que es van prestar d'una manera... O sigui, hi ha el moment del programa del Toni, però és que a més també hi ha tot el tema de l'APM, i t'estan venint a veure d'altres programes de TV3, o sigui que...
1: Pues... Doncs es veu que sí. Fa poc vaig anar a Madrid, al programa de l'Ismael,
0: sí.
1: també, que allà a Madrid va ser...
0: Ismael Beiro.
1: Fenomenal, també. Mm. Que em perdonin els que tenen fe, no? Perquè, van fer vestir de papa, però...
0: Va ser un moment simpàtic, sí.
1: Simpàtic i sempre amb respecte, perquè jo sóc la primera persona que tinc fe, que crec, i que, en fi, que mai me'n burlaria. L'espectacle i que, que aquell moment pues, no podia dir que no.
0: I que ara l'has portat aquí, que aquesta setmana va venir a l'Ismael, que s'ho va passar molt bé amb Pol Mainat.
1: Sí, és que clar, jo de repente...
0: I va venir allà de sorpresa.
1: Sembla que vegi la Rosa Maria Sardà,
0: que
1: sí. Jo allà sentada. I clar,
0: ja ho vaig veure.
1: Era el fill de la Sardà.
0: És el fill de la Sardà.
1: El Pol i del Mainat.
0: I mira que normalment... no concedeix entrevistes. No surt per televisió, no li agrada.
1: Ah, ho sabies tu, perquè em va dir Ismael, diu, no ha salido nunca en la tele
0: no.
1: en este plan que ha salido
0: no.
1: aquí.
0: No, t'ho dic jo perquè jo no l'he vist mai i sé de gent que l'ha intentat entrevistar i no ha volgut.
1: Doncs a mi tornarà.
0: Què dius?
1: Serà que el setembre tornarà.
0: Carai.
1: O sol, i parlarem de projectes que ja tenia, va dir jo al setembre que tindré projectes. Amb l'Ismael, no sé, però...
0: Oh, mira! Doncs, mira, t'ho dic jo perquè jo ho sé que normalment no accepta entrevistes. Per tant, i t'ho dic jo que hi ha hagut molta gent que el vol entrevistar, perquè, és un personatge amb molta història, És una persona jove, és un noi jove, però que, escolta'm, té una trajectòria important i la família que el precedeix más de lo mismo.
1: Exacte, però vaig veure que tenia una personalitat com la seva mare. Sí.

0: Eh que sí? Atrau, sí, eh? Sí, sí. Eh que sí, que atrau? Sí, sí, el vaig veure que, per la pantalla quan el parlaves i té un carisma, li vaig notar una aura, eh que sí? Molt especial.
1: Sí, sí.
0: És, que... jo vaig
1: ara
0: notar.
1: La teva mare està aquí amb nosaltres. Està aquí també, sí, està, sí. Aquí, està aquí.
0: És brutal. No, no, jo vaig notar.
1: Ell s'ho va passar pipa, també.
0: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I aleshores, doncs, quan s'ho passa bé la gent i fan allò que no s'atreveixen, aleshores ja te'ls has guanyat per sempre.
0: Totalment, totalment, totalment.
1: I és el que passa en aquest programa, que algú que vegi només la PM es pensarà que només és una bogeria, però que no, que té moments també importants que ens fan sentir, doncs, coses de la vida, eh?
0: Per favor.
1: Perquè l'altre dia vaig tindre, doncs, un home que ha creuat amb patera, doncs, no sol la mar, sinó que va estar 5 anys de travessia entre vindre amb patera i passar al desert,
0: sí,
1: del Sàhara, eh?
0: No, no, va ser...
1: L'Osman, eh?
0: Sí, que després, sí, va ressorgir com el fènix de les cenizas.
1: Viaje al país de los blancos. Oh,
0: brutal, és brutal. Jo també
1: Viaje al país de los blancos. Imaginava que era un somni meravellós i el van deixar al carrer durant
0: totalment,
1: dos mesos que no li dava
0: tirat.
1: Ni un got d'aigua. Ni un got d'aigua, la gent.
0: Ni un got d'aigua.
1: En els contaires per poder menjar. Fins que va passar una dona que es diu Montse, sí, i que el va adoptar.
0: El va adoptar.
1: Llavors va començar l'esperança de viure en el País Blanc.
0: Té una personalitat arrolladora, maquíssim. L'hem tingut aquí també i, bueno, és una persona que s'ha fet a si mateixa. La vida l'ha fet a si mateix després de totes les vicissituds i problemes que ha viscut a les seves pròpies carns, de veritat.
1: Bueno, però no es posem
0: bueno,
1: sèrios,
0: Toni,
1: però, que hi ha de tot en aquest programa.
0: Escolta,
1: senyors,
0: i tant,
1: sí, senyors, hi ha de tot, passin.
0: Vinga, escolta,
1: passin,
0: Toni,
1: què
0: et sembla si anem a escoltar el fragment de l'APM, que és molt divertit, per acabar la secció, perquè s'ho mereix. Anem a escoltar aquest momentàs, aquest híbrid entre APM i Toni Rovira i tu, perquè... S'ho val. I els nostres oients no podien ser menys que ho tenien que escoltar, i si no l'han vist, que segur que sí, que en algun moment o altre, o per xarxes, o a la tele, o a la plataforma 3CAT ho han vist, o en el canal del Toni Rovira, que allà hi ha Extendido, perquè allà també hi ha entrevista amb el Joel i tot, doncs que ho mirin, perquè la veritat és que és entretingut, és divertit, i a més, una cosa que abans parlàvem amb el Toni, que ho tracten amb respecte, amb carinyo, dintre de la conya que fan, com sempre, a l'APM, perquè són uns conyons, perquè la vida, Toni, com tu saps també, ens hem d'aprendre amb humor, amb sentit de l'humor. I l'APM és un dels programes que et fa viure la vida amb humor, o no?
1: Jo penso que sí, que ens ensenya a donar-li la volta a les situacions de la vida i afrontar-les amb alegria, amb optimisme... i rient de nosaltres mateixos, que no passa res, senyors, que
0: exacte,
1: no tinguem tants perjudicis.
0: Correcte.
1: Que hi va haver algú que... Ai, que tinc por que no em facin un memo. Però què sé? Quines tonteries? Però si ens quedem com aquell que diu polvo eres i en polvo te vas a convertir i el polvo l'aire se lo va a llevar i no queda nada. Per què tanta cosa, no? Per
0: Déu
1: què?
0: Déu.
1: Per què tenim tants perjudicis?
0: Sí, sí.
1: Visquem el moment, siguem feliços, alegres, disfrutem de la vida, donem gràcies i deixem-se de repressions.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el pitjor que pot haver.
0: És el pitjor que pot haver, ja ho pots ben dir. Doncs, Toni, què et sembla si anem a escoltar aquest moment, aquest momentàs amb l'APM?
1: Doncs som-hi, va.
0: Gràcies, Toni,
1: segon,
0: com sempre.
1: Un segon, dos segons, dintre.
0: Vinga, som-hi.

0: Però vostè qui és?
1: Nerea, qui vaig a ser?
0: Ah, és veritat, és la Nerea, la que sempre està on falla.
1: I tu, Joel, el que mai se prepara les entrevistes.
0: No, perdona, no és que no me les prepari perquè no vulgui, que no vull, però és perquè són sorpreses.
2: Claro, claro.
0: Catalunya ha descobert que som una gran parella comunicativa i per això avui farem la secció junts.
1: I a través de les xarxes socials vos van preguntar on volíeu que anàrem en aquest últim reportatge.
0: Hi ha hagut totes aquestes respostes. Fora respostes.
1: Només n'hi ha una de guanyadora.
0: Només una?
1: Sí, i és... Anar al programa de Toni Rovira i tu!
0: Toni Rovira! Toni Rovira i tu! I jo!

amb la Fúmiga, ja que vam ser presents al Canet Rock. I molt aviat podreu escoltar un reportatge que jo crec que us agradarà molt. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, gràcies al Toni Rovira, gràcies a la Verònica Romero, que avui ens presentava el seu nou single, el Toni que ens portava aquest especial APM que li han fet, genial, brutal, i l'Assumpta Vitòria, que ens portava la seva història de la tele. Gràcies per cuidar de mi. I amb la Fúmiga i aquest gràcies, per tant, que doncs s'acomiadaven al Canet Rock, ja que es retiren, nosaltres doncs ens acomiadem, però us diem fins la setmana vinent, si tu vols. Gràcies també a la gent que ens fa costat i a les emissores que doncs ens feu confiança. Sigues feliç, gràcies per tant. Res més, que vagi bé, adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dijous 3 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap seguirem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Parlarem del punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques que també estarà instal·lat durant els 4 dies de festa. Parlarem avui del seu funcionament. Sant Andreu de la Barca reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. En donarem detalls, com també parlarem amb bars i restaurants que ja es preparen per participar en la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Parlarem de la trobada Badeta de l'Ètnia, que estrena format i omplirà la Festa Major de Gegantons. Parlarem amb la colla de gegants, com també parlarem amb la colla de diables, ja que el drac celebra 30 anys i el correfoc estarà dedicat al drac, encarregat de bèsties i també de novetats. I parlarem de jocs de taula, del torneig del joc de taula del Carcassonne, que tornarà a convertir dissabte a la plaça 11 de setembre en un gran espai de jocs per Festa Major. Aquestes i altres informacions, una nova edició de l'InfoSap, salut de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
2: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
1: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
2: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
1: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
3: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
1: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
3: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
1: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
3: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
1: Important, doncs, que existeixin aquests punts lilles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
3: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
1: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
3: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori i garantir, sobretot, també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver. I a partir d'aquí ja es podria activar.
1: Damaris?
2: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència als cossos de seguretat per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
1: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
3: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
1: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Hem parlat del punt lila i també aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem parlat del dispositiu de seguretat que s'implementarà a motiu de la festa major. Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara, doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'OREI, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'OREIS, la Unitat de Reforç Especial, Intervenció i Seguretat de la Policia Local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la Unitat Canina. Tot i que ja va començar a operar durant la Festa de la Primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Durant tot el cap de setmana de Festa Major es celebra la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Aquest dimecres parlàvem amb el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i avui volem parlar amb alguns restauradors que hi participen en aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa. És un reportatge del nostre company Joel Carrascó.
6: La restauració de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la 14a edició de la Ruta de la Tapa, una de les propostes gastronòmiques més esperades de la Festa Major. Els restaurants i bars participants treballen aquests dies en les seves elaboracions, amb l'objectiu de sorprendre els veïns i veïnes i visitants amb tapes especials creades per l'ocasió. Ens hem apropat al restaurant Palau Vell, on Josep Martín, xef de l'establiment, ens ha explicat amb les dues tapes que concursen.
7: Hem fet un hot dog amb una estratagella de búfala, que és la mateixa búfala amb unes tires, és per dir una cosa, és la part interior de la búfala, i després hem fet una mantega de tomàquet cherry amb la mateixa búfala, i després hem acabat amb un oli de pesto. És una tapa fàcil de compartir, de picar, amb dos mossegades d'utens i amb la teva beguda.
6: Per què heu decidit apostar per un format així, com si fos com un menjar ràpid, però no acaba sent un menjar ràpid perquè està més elaborat?
7: Bueno, al final, quan fem la Ruta de la Tapa, busques algo que sigui molt pràctic, sobretot pel client, i sobretot també per nosaltres, pel muntatge, que perquè la gent, al final, aquí al restaurant al Palau Vell, arriba la gent en grups de 15-20, grups molt grans, no petits, i bueno, té que ser un servei ràpid, no? I que sigui també que puguin picar-ho de peu i que sigui fàcil de mossegar.
6: Després anem amb la tapa dolça. La tapa dolça és una tartaleta de pinya amb gelat de coco. Explica'ns a què consisteix aquesta tapa, sobretot en què us heu inspirat.
7: Bueno, la inspiració al final ha sigut que cada vegada fa més calor i buscar algú fresquet i que sigui fàcil i que pugui... perquè al final la tapa dolça l'agafen els joves i els nens i els adults, no? Hem buscat una galeta, una tartaleta, cruixent, hem posat una base de crema catalana amb una pinya caramelitzada amb un ron, que el ron al final, com està flambejat, es crema l'alcohol i es pot dir que sense alcohol quasi, i després hem fet un gelat de coco per sobre. Després hem decorat amb una mica d'Oreo i bueno, la presentació queda xula i serà atractiva per tothom.
8: M'imagino que el repte de la tapa dolça és el tema del gelat, que no estigui desfet, no?, quan arribin.
7: Clar, bueno, home, això és bàsic perquè al final tens que buscar que la presentació sigui perfecta, però les textures també, que trobin també que és un gelat i que trobin el caramel de la pinya. I al final és buscar aquell punt entremig de que pugui servir-lo ràpid i que la gent pugui gaudir-ho.
8: Aquest any intentareu guanyar aquesta 14a edició de la Ruta a la Tapa, que alguns anys ja us heu emportat algun premi.
7: Sí, al final el que busques amb aquesta Ruta a la Tapa és participar. Jo crec que Sant Andreu de la Barca té molt clar que la Ruta a la Tapa ve molta gent i arriba molta gent del mateix poble i de fora, i és buscar l'al·licient aquest per atreure encara més gent, que no es coneguin. I, bueno, pues si la guanyem, escolta, pues encantat. Jo penso que sí, que són dos tapes atractives, tant a la salada com la dolça, i que pot agradar.
8: Tot seguit hem parlat amb la taverna de Cebal, que s'ha presentat enguany per primer cop amb una meat fish, un plat que Daniel Andrei, regent de l'establiment, ha definit com fresquet i que consisteix en un peix arrebossat a la llimona acompanyat d'un vi.
9: És un pescado, normalment ponem una merluza empanada en harina, en clàssico empanado de harina y huevo y todo eso, y puesto en la freidora con un poco de limón, algo sencillo de verano que se puede comer rápido y se puede comer caliente y también fresquito. Eso.
8: Muy sencillo. Aquí leemos que aparte de peix arrebossat también pone vi. En aquesta etapa irá acompañada con vino.
9: Sí.
8: ¿Qué vino vais a ofrecer?
9: Sí, vamos a ofrecer un vino refrescante, un verdejo fresquito, para acompañar un vino seco, bueno, demiseco así, para que llegue mejor en el estómago del cliente.
8: Después de la tapa salada tenemos la tapa dolça. Pone que se llama Sweets de Cebal. Explícanos en qué consiste.
9: Sweet es un dulce en inglés. Hemos así enflorecido un poquito. Y bueno, es un simple helado adornado con un poco de nata y algunas cosas por ahí. Bizcochitos pequeñitos, unos detalles pequeños que guste al cliente cuando lo vea y cuando lo come.
8: Aquí también pone beguda. ¿Qué bebida vais a dejar?
9: Bueno, normalmente para el helado no se puede beber, solo un simple vaso de agua fresca con un poco de limón.
8: Després ens hem acostat al restaurant Platillos, que han preparat una tapa casolana per afrontar el repte de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Pepi Morente ha relatat que el plat és una elaboració casolana de carn en salsa perquè es vol apostar per la cuina de l'avi o l'àvia.
10: La tapa és un plato típico, sencillo de casa, de la yaya de toda la vida, pero no por eso no más buena, y entonces es una carne que va hecha con su cebollita, ajito, muchos aliños variados, y termina con una salsita de tomate, y nada, supongo y deseo que les guste a toda la gente.
8: ¿Por qué habéis decidido escoger esta tapa en particular, una tapa rústica, una tapa, como tú decías, de casa de toda la vida?
10: Pues porque siempre nos hemos guiado por esa cocina mediterránea, de nosotros, de casa, de Lavi y Lavia, y entonces me ha gustado presentar esta tapa que nosotros la tenemos en la carta normalmente, como ración, y ahora pues queremos que todos lo prueben.
8: ¿Es el primer año que participó a la Ruta de la Tapa?
10: No, ya nos hemos presentado más veces. Anteriormente también había un plato típico andaluz, que era el salmorejo, y siempre ha sido tapitas en plan cercanas y caseras.
8: Bueno, pues si voleu fer una crida que la gent s'apropi aquí al platillo, s'aprova la tapa.
10: Pues sí, mira, venir, que os estamos esperando a todos y con muchas ganas de que probéis este plato y que os guste y disfrutar muchísimo de las fiestas.
8: Y si puede ser ganar, ¿no? Eso, el concurso.
10: Bueno, claro, eso también, ya mejor. Pero con que la gente venga y les guste, ya me doy por reconocida y ganada.
6: Finalment ens hem apropat a un dels establiments que mai poden fallar en aquesta competició, l'Esquinita del Mojito, on Jen Rodeiro ens ha atès i ens ha explicat la seva bombita de congrís.
11: Bueno, la bombita de congrís es una variante de un plato muy típico cubano, que es el arroz con gris. Lo que hemos hecho es ponerlo dentro de una bomba, la típica bomba con patata, la hemos rebozado y le hemos puesto una salsita por encima, súper top, que la hacemos nosotros aquí, y esperamos que le guste tanto a la gente como nosotros cada vez que le hemos tocado aquí. Ha sido un éxito total. Es una mezcla entre la tradición de la cultura culinaria cubana con la tradición española de la bomba. Y bueno, esperemos que les guste a todos. Están todos invitados.
6: ¿Qué es el congrís? Porque claro, has dicho, es un típico plato cubano, pero ¿qué es el congrís? ¿En qué consiste? ¿Es una carne? ¿Qué tipo de carne? O...
11: Sí, el congrís es el arroz con frijoles, lo que mucha gente también le llama el arroz con habichuela. Entonces es el arroz con frijol negro. Y además le ponemos picadillo a la habanera, que es carne picadita, con la sazón típica cubana, y va dentro de una bomba de patatas rebozada, y ya estaríamos.
6: En este caso, en la vuestra tapa, también viene incluida una caña o un buen refresco en ese caso.
11: Sí, como bien estás comentando, el ayuntamiento se esfuerza muchísimo en que sea una oferta completa y que la gente se olvide de todo, ¿no? Entonces la idea es poner una caña, agua o algún refresco que acompañe a la tapa, con lo cual vienes, como en todos los locales, y te va servido con un solo ticket.
6: Vosotros sois uno de los que nunca fallan en la ruta de la tapa. ¿Alguna vez habéis ganado algo? Si recordarlo, y a ver si este año podéis repetir algún premio.
11: Sí, hemos ganado un par de premios. Ganamos una vez el primer premio, otra vez ganamos el segundo premio. La verdad es que es algo que nos gusta mucho, porque lo que nos gusta es acercar nuestra gastronomía al pueblo, a la gente que nos conoce y a los que no nos conoce. Y creo que es un evento muy importante para el ayuntamiento, y siempre nos gusta pues apoyar todo lo que tenga que ver con la gastronomía local en la comunidad.
6: La ruta de la tapa tornarà a oferir així una oportunitat per descobrir diferents establiments de restauració del municipi i al mateix temps gaudir de la festa major a través de la gastronomia. Una cita que any rere any compta amb la participació de bars i restaurants locals i que contribueix a dinamitzar l'activitat comercial i l'ambient festiu pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: 14a edició de la Ruta de la Tapa. Recordem que després de la Festa Major, doncs, tindrem els guanyadors de les millors tapes, tant dolça com salada, i també el sorteig entre totes les persones que votin les millors tapes també podran obtenir un premi. De la Ruta de la Tapa passem amb d'altres qüestions i entitats que hi participen aquest cap de setmana a motiu de la Festa Major. Primer de tot, parlem amb els gegants de la ciutat. La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major, amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
12: Bon dia.
13: Molt bon dia.
1: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia, i aquest any l'heu afegit la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
12: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una Trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
1: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
12: Exactament.
1: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
12: La característica que ha de tenir, que és un gegant més petit de lo normal, estaria entre 2 metres 75 i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja se considera gegant.
1: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
13: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Bueno, amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
1: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
13: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
1: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
12: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duixilda, que era petitona, i quan sortien de la Duixilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a la ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
1: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt bona acceptació, eh?
12: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui estigui feta cara a algú en concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però, clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
1: L'ètnia està acompanyada per la Bruixilda, pel cagacalces...
13: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí, sí.
1: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
13: No, no tenen.
12: No.
1: No us heu plantejat posar nom?
13: Mai, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
1: I aquest sí que sortirà, eh?
13: Sí.
1: El dissabte.
13: Sortirà.
1: Qui us acompanyarà aquest dissabte? Perquè la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
13: No seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla, de l'agrupació de joves.
1: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
12: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo el convido, però ell me'l convida i no puc anar malament. Llavors, clar, és això, és... Tu pots, jo puc. Pues llavors, lliguem i ja està.
1: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
12: Exactament. Va tot a base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
1: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
12: Exactament.
1: De no acumular massa trobades, no?
12: Contra més trobades fem a fora, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
1: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'ètnia, està molt bé en Cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? Aquest moment inicial, no?
13: Sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
1: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
13: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
1: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
12: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de la Roda.
1: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
12: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
1: Com estan aquests moments l'agrupació cultural d'Aigües Toses?
12: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... Sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
13: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
1: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
13: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no, a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
1: Això serà dissabte, la trobadeta de l'Ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero pràcticament de la festa major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet, quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
13: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'Ètnia, el pregonet.
1: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Què tindrem aquí?
13: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
1: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
13: Sí, començant a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
1: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
12: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove, tot estem ficats en tot.
1: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
13: Bueno, comencem allà per al juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
1: I després d'aquesta tenim la participació també en la festa major d'hivern.
13: Sí, bueno, primer tenim dos sortides, la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
1: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de

0: que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
1: Miquel?
2: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb el remolc, convidats per la romeria de Sant Andreu el dia de la romeria, i llavors faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
1: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
2: Sí, ja ho hem fet dues vegades.
1: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
2: Sí, i els que van sota...
1: Exacte.
2: També sumem anys.
1: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que, sobretot, que hi hagi gent jove com l'Ignacio, la Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
2: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
0: Correcte, sí.
1: Doncs esperem que aquesta crida que hem fet serveixi, eh?
2: En fem més grans que entra.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones. Per tant, serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
2: No, la Perla és l'agrupació Joves.
1: Això, l'agrupació Jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marçal i Ignacio Valente de l'agrupació cultural de Costosos, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
2: Gràcies a vosaltres per fer veu a tot això.
0: Moltes gràcies.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Aquest dissabte el foc tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major. És el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs, i també els ous de drac celebren el seu desè aniversari i seran els protagonistes del pregonet de la Festa Major Petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
4: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
1: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la colla de diables?
4: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat, perquè el drac, pues, és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
1: No estarà sol el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
4: Sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels diables de Sant Cugat, i per primera vegada... I t'ho dic en exclusiva, perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigüestoses, que obrirà el Correfoc.
1: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el cagacalces.
4: Sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters. I bueno, serà una cosa curiosa.
1: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca, doncs, col·laborin i participin amb actes, i a més que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
4: Sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
1: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la colla de diables?
4: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure,

0: Però ara mateix és una secció molt transversal, hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
1: De fet, en el passat Sant Jordi veu fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
0: Sí, bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
1: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
0: Sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
1: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
0: No.
1: La gent que està dins del drac.
0: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
1: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
0: Bueno, no, últimament el drac sempre hi ha tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns pues, bueno, els ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastant.
1: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte. A l'inici la plaça en Sant Claver finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
0: Sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, el carrer de les Monges i Sant Josep Oriol i acabarem a la Font de la Roda.
1: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc que hem de recordar. Començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:45, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
0: Sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
1: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
0: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament pel recorregut que fem hi passen i podem fer-ho.
1: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, 10è aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar el juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
0: Sí, la gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
1: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
0: Sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, però no, ja no queda res. No, perquè clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
1: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 9:45 del vespre. La sortida serà a la plaça en Sant Claver i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
0: Sí. El Corredrac, a partir de les 2:15 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut i així ens estarem tots tots junts i penso que serà una bona experiència.
1: Doncs la Colla Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
0: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al Correfoc.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I els Jocs de Taula també es tornaran a ser protagonistes de la Festa Major amb la 12a edició del torneig del Joc de Taula del Carcassonne i també el torneig del Carcassonne Júnior, a més de la ludoteca, que estarà instal·lada a la plaça 11 de setembre. Tot seguit en parlem. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del Joc de Taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
3: Hola, molt bon dia.
1: Fet 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de Joc de Taula, podem dir que ja... tenim 12 edicions, és una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
3: Doncs sí, tenim una llarga tradició, enguany serà la 12a edició, i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
1: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Júnior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
3: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
1: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
3: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica... a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de Festa Major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels Trabucaires, pel matí, o alguna cosa de la gincana, i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, doncs ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la Festa Major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que em s'omple d'orgull saber que això es valora i té assoleix el seu objectiu.
1: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
3: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren rebaixats però que no tenien un final definit, I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale, que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, i però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindrà la majoria de les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc, i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
1: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
3: Sí, sí, sí. O sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posat, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
1: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
3: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a all.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, doncs pues, cap problema.
1: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
3: Correcte.
1: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
3: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'expliquen: ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, pues l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí, potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal, i som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
1: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
3: Correcte. Aquest any, en guany, tenim una altra novetat, que farem una prova, que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida, o sigui que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
1: Teniu la plaça, Teniu una plaça gran,
3: Sí.
1: S'apunta molta més gent.
3: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola perquè ja queda més tancat i més privat i fora de sorolls i la gent es pot concentrar més en les partides.
1: Per això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazom Store, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat des de David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a i la 7a edició del torneig de Carcassonne Júnior i la ludoteca, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida festa major.
1: Esperem que sí, gràcies.
3: A vosaltres.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials Facebook, X, també Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Sí. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar Estimats Vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

Va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. El grup es deia The Equals. I el seu cantant era Eddie Grant. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la Teatro. Sempre en el nostre record. El mestre.

0: viejos pases vieneses.
1: ¡Olé! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, és clar.

una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.

Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Buddy Ryan, l'operística Eloís. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat...

0: el programa Revival de l'Albert Malla. Women and girls rule my
1: world. I say they rule my world. Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. I need someone who really cares. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deien Fairground Attraction.

sí, sí, és un tema perfect, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

0: De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Duguer de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.
1: Cocodril Club.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics Los Rebeldes amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterrani va ser el seu número 1, la cançó de

0: Mediterráneo de los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Ah. Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mai.

0: teatre.
1: A tu ventana treparé.
0: Doncs ja té mèrit, amics.
1: No la tierra se está bé.
0: Un moment, home.
1: Ese perfume de mujer me llevará.
0: No, t'ho deia perquè ja ha passat una estoneta, des del 89.
1: Una oscura habitació, la guarida del león.
0: Des de Granada, gran èxit del grup La Guàrdia.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison.

el que em demanis. El que vulguis. El que necessitis. Ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Judas. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amic.

Two Hearts. Dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo. Que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

That way to your heart. La banda Soul Sister, al 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt...

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hay playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh. Cocodril Club.
2: I ella sigue allí. Sus tetas solitarias.
1: El programa revival de l'Albert Mar.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cheers, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop, Shoop.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

sempre pensant en tu. L'èxit de Love Don't Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it to me.

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos. Potser perquè era una micatona atrevida. No ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ben, Devor.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

aquell 1991 vaig rebre la visita personal de Cristina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 91.

All My Loving. Nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi. Nascut.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí. Va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera. Uah!

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquitin, tan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bang, que tumban, que pim.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Però el 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la que...

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra. Y al seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics, o cantants que m'estiguin escoltant, ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire. Fa poc va estar el programa de convidat en directe.
1: En una tierra lejana, si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: I decirte al oído. Semilla negra.
1: Los secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa, Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic, 1900.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí. Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados. Cómo hemos cambiado, tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92, Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta. Bueno, pues...

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Verde.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora?
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir: l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

no, no va ser aquesta, eh? En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige. Però va sonar molt. En mi nota soy extenso. Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dijous, dia 3 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Un Via Directa on avui seguirem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Júlia, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchand. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
3: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
2: Doncs mira, el Jordi Marchand es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort pues, feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
2: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera. Hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada del Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
3: Sí. És que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, que ha sido la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalmente vas a conseguir los dineros, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. Una reproducció uno a uno que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada, y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
0: Per tant, aquesta estàtua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
3: Claro, a todos, todos, todos, todos, porque al final como que se me hacía me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás... O sea, no sé si conocerás la historia de Achiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo, que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
2: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
3: Sí, un chiquillo.
0: Primer de tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla... No. Bueno, és denunciable, evidentment.
2: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
3: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución,
0: Te'l trobes en un contenidor. A quin lloc, concretament?
3: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasó de pequeñito.
0: ¿Quina raza era?
3: Como no se saben muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él, y algún señor o alguna persona, solían ser como señor mayor, eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?,
3: infinitos.
0: Ja, fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
3: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales, es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido? En, no sé, en coche, en tren, siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran... Porque en verdad, en el metro de Barcelona se puede, en Madrid, en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo... Es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces, siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
3: Sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
3: Sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: Has pensat aquest divendres a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua. A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua ja en el Parc Central... Has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després, sí, de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
3: Sí, no paro de
0: fantasear. Una llàgrima caurà, no?
3: Yo creo que como mínimo, sí, si es que me acuerdo. O sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces, hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua. Y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la Gincama, y veo que Marta me escribe, y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua, y no le pude responder porque iba conduciendo, pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar, me acuerdo que le empecé a pegar golpes al... Es que no me lo podía creer, o sea aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
2: Sí, i tant. És, bueno, des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, bueno, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. Bueno, és això, és intentar que la gent es conscienci, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
3: Sí, totalment.
2: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
3: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
3: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding, i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
3: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
3: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els astres
3: sí,
0: es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
0: I a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat, i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major, amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
4: Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia, i aquest any l'heu afegit la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
4: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
0: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
4: Exactament.
0: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
4: La característica que ha de tenir, que és un gegant més petit del normal, estaria entre 2,75 metres i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja se considera gegant.
0: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
5: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
0: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
5: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
0: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
4: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a la Ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, doncs mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell doncs és pell africana.
0: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
4: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui un... estigui feta cara a algun concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera en dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
0: L'ètnia estarà acompanyada per la Bruxilda, pel cagacalces...
5: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí.
0: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
5: No, no tenen.
4: No.
0: No us heu plantejat posar nom?
5: Mai, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
0: I aquest sí que sortirà,
5: Sí.
0: El dissabte.
5: Sortirà.
0: Qui us acompanyarà aquest dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
5: No seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla de l'agrupació de joves.
0: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
4: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo convido, però ell me convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això, és... tu pots, jo puc. Pues llavors lliguem i ja està.
0: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
4: Exactament. Tot va ser d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
0: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
4: Exactament.
0: De no acumular massa trobades, no?
4: Contra més trobades fem a fora, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves, seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
0: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'Ètnia, està molt ben cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? Aquest moment inicial, no?
5: Sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
0: gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
5: Sí, correcte, això ho mantenim sempre.
0: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
4: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de la Roda.
0: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
4: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
0: Com estan aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
4: Bueno, són moments, com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
5: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
0: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
5: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
0: Això serà dissabte, la trobadeta de l'ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la festa major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
5: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'ètnia, el pregonet.
0: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Què tindrem aquí?
5: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
0: Dissabte torneu, torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
5: Sí, començant a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de l'Adroc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
0: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
4: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... tot estem ficats en tot.
0: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
5: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
0: I després d'aquesta tenim la participació també en la festa major d'hivern.
5: Sí, bueno, primer tenim dos sortides, la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
0: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
4: Sí.
0: Va celebrar a finals de setembre.
4: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de totes, de tots colors, i, bueno, aquí estan encara ells.
0: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
4: Exactament.
0: Missatge, aquí perquè la gent participi, de la Cercavila de tot plegat. Com els engresquem?
5: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
0: Miquel?
4: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que allà ja hem fet dos i ja ben tindre prou, pujant amb el remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
0: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
4: Sí, sí, ja ho hem fet tots dues vegades.
0: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
4: Sí, i els que van sota...
0: Exacte.
4: També sumem anys.
0: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, no, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
4: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
5: Correcte, sí, sí.
0: Doncs no, esperem que aquesta crida que hem fet serveixi,
4: eh? Fem més grans que entra.
0: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones, per tant serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
4: No, la Perla és l'agrupació jove.
0: Això, l'agrupació jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marçal i Ignacio Valente de l'Agrupació Cultural Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
4: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
5: Moltes gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs i també els ous de drac celebren el seu desè aniversari i seran les protagonistes del pregonet de la Festa Major Petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
6: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la colla de diables?
6: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac, pues, és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
0: No estarà sol el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
6: Sí, sí, sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels diables de Sant Cugat, i per primera vegada... I t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigüestoses, que obrirà el Correfoc.
0: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el cagacalces.
6: Sí, sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters. I bueno, serà una cosa curiosa.
0: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes i, a més, que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
6: Sí, sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la colla de diables?
6: Bueno, és una secció molt, bueno, molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal. Hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
0: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
6: Sí, bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
0: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
6: Sí, la veritat és que no hem trobat un drac millor.
0: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
6: No.
0: La gent que està dins del drac.
6: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
0: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
6: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastants.
0: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte. A l'inici la plaça en Sant Claver finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
6: Sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i, bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, el carrer de les Monges i Sant Josep Oriol i acabarem a la Font de la Roda.
0: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc que hem de recordar. Començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:15, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
6: Sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
0: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
6: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
0: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, tercer aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar al juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no? Sobretot per als més petits.
6: Sí, la gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
0: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
6: Sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser

0: Els dos quarts acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts i penso que serà una bona experiència.
1: Doncs la Colla Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
0: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al Correfoc.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreis, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
3: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreis. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
3: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
3: que es dediquin a

0: gaudir de la festa, queda la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que com poden veure estem preparats per donar resposta i que per tant que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
2: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
2: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
2: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
2: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
2: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè... i alli gaudi i seguretat també poden contribuir, evidentment.
1: presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Aureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs, ple d'activitats per totes les edats, també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest, sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del Casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des de que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys es va deixar de fer. Doncs aquest any en el Parc Central tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà remullant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge... Deixem-ho buscar, perquè en tants actes em perdo. Hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim l'Il d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de família, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, vull dir que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, també en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada estem, clar, portant aquests primers espases, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fitipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats d'entitats de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes els Ous de Drac amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31ena edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant, sí, també,
2: sí,
0: la Gingana Nocturna.
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó. I així tradicional, doncs, tenim les matinades, tenim
1: sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge després de la missa. També tenim no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la festa major, que mai es parla poquet, que és el torneig a Carcassonne i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre el dissabte. Durant tot el dissabte hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de festa major. I crec que, no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la festa major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la festa major, a celebrar aquesta festa major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12a edició del torneig de Carcassonne i la 7a del torneig de Carcassonne Júnior, dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també devem portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic, que es volquen a la festa major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la festa major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar a fer el planning del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la festa major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta festa major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la festa major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
1: ja
0: després
1: engeguem,
0: ràpidament
1: ja
0: cap a la plaça Encén Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, joves, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, les Calacaixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja és, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural, doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden de pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes o així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem, doncs, xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que ja sabeu que Sant Andreu agrada molt la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major, us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major, i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
0: Vosaltres no, perquè ja les teniu totes marcades.
1: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups d'autors locals que fan el xiringuito del club de futbol, les caipirinyes i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
0: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: De l'Ermita Rock, que com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí, sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026, el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig a ser de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que potser és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguem dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent, modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet... Ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt... per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar, és algo que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com... Al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com... Com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Porto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I l'esport també serà protagonista en aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Tindrem el torneig de tennis de Festa Major a càrrec del Club de Tennis de Sant Andreu de la Barca i també tindrem la tirada de Festa Major del Club del Tiramarc de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge al camp de Tiramarc des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. En té més detalls Joel Carrasco.
2: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. Al cap de setmana del 5 i 6 de setembre, durant les jornades festives, serà el torn de la tirada de la Festa Major 2026 ARC-SAP, que es farà al camp de tir amb arc de 10 a 13 hores. L'activitat està organitzada pel Club de Tir amb Arc de Sant Andreu de la Barca i completarà el programa de propostes vinculades a l'activitat física durant aquesta Festa Major. El president del club, Antonio Ita, ha relatat tots els detalls d'aquesta tirada.
3: És una tirada deportiva de tiro con arco que se lleva haciendo más de 10 años en nuestra ciudad, el cual primer domingo de cada septiembre, cuando comienzan las fiestas del pueblo, se hace una tirada, en este caso de 3D en línea o llamada tirada americana, que consiste en colocar 12 parapetos simulación de animales a diferentes medidas, que van desde los 5 metros hasta los 30. Es un tipo de modalidad que gusta mucho a los deportistas de tiro con arco porque simula la pericia y la puntería de dar a objetos, que en este caso son simulación de animales, crea una dificultad añadida porque el animal se divide en varias partes. Diríamos la parte del corazón, la parte de los pulmones y el resto del cuerpo. Cada parte, si fuera real, sería más o menos vital dentro del animal, tiene una puntuación. Dar al corazón es la puntuación máxima, que serían 11 puntos, y la puntuación mínima, que sería dar el resto del cuerpo del animal, serían 5. Esta tirada es típica de nuestro club, gusta muchísimo a los demás deportistas de los demás clubs que hay en Cataluña. Precisamente el día 6 de septiembre organizamos la tirada y vendrán personas de diferents parts de Catalunya a participar.
2: I tan relata quines són les persones que poden participar d'aquest torneig de Festa Major.
3: Lógicamente, las personas deportistas que pueden participar son personas federadas o por la Federación Española de Tiro con Arco o por la Federación Catalana de Tiro con Arco. Se necesita tener un mínimo de nivel para poder disfrutar de este tipo de evento y cualquier persona que quiera acercarse a las instalaciones del club durante las 10 de la mañana hasta las 1 aproximadamente podrá disfrutar de la competición, ya que disponemos de unas gradas donde el personal puede sentarse y bueno, y ver la competición.
2: També ens ha explicat la dificultat d'aquesta competició, d'aquesta tirada, i explica com no és tan fàcil com sembla.
3: Las distancias, al ser diferentes, cada vez que el arquero tira, tiene que recalcular mediante la práctica que ha tenido en los entrenamientos las distancias que él cree que está el objeto a batir, vamos a decirlo así, y crea que cada tiro durante toda la jornada tengas que agudizar mucho tanto tu vista para analizar la situación de la próxima flecha que vas a tirar, como de ir continuamente modificando la puntería y la posición de tiro, que esto es lo realmente bueno, que llama la atención.
2: El Club de Tiramarc també obre les portes a afegir nous integrants en aquest esport a través d'aquesta tirada de la Festa Major.
3: Y si alguna de las personas que se acercan a verlo estuviese interesado en hacer una prueba en el club, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con la junta o mediante la página web, envía un mail diciendo o exponiendo que quiere hacer una prueba para probar si de verdad este deporte es el suyo o no. Entonces se quedan con estas personas o esta persona, se le hace una mini clase rápida, se le dice las medidas de seguridad, se les pone un arco según sus competencias físicas que tenga en ese momento y se le hace una prueba. y si le gusta, pues ya se pasaría a hablar con el técnico, que és el que luego hace unos cursos y antes de poder apuntar al club.
2: Així doncs, el cap de setmana del 5 i 6 de setembre, durant les jornades festives, el club de Tiramarc farà la tirada de la Festa Major 2026.
1: També el club de futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació realitza el seu torneig de futbol. Serà en aquesta ocasió els dies 5 i 6 de setembre a Can Salvi.
2: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. A Can Salvi s'organitzaran els tornejos de tennis, pàdel i pickleball, però també hi haurà el torneig de futbol al camp de Can Salvi, organitzat pel Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació, i ho faran partits de 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El president de l'entitat esportiva, Germán Olmos, explica més detalls.
4: És una de les activitats que el club organitza per la Festa Major, i una amb el... amb la guingueta que tenim a l'esplanada del mercat. És un punt de trobada de la nostra ciutat i el punt de trobada, el punt d'inici dels equips, els primers equips, els arts de cada categoria que comencen a competir. Fem el torneig des de categoria sub-9 fins a l'amateur, fins al filial. És a dir, que són pues, totes les categories del club federades. El format està pensat perquè hi hagi una rotació constant de partits i hi hagi molt de dinamisme. Intentem que sigui un torneig competitiu, però sense prioritzar el respecte, però sempre prioritzar el respecte al joc net i l'experiència dels participants. En total, en tots els equips, poden ser uns 150 participants, entre totes les categories.
2: Olmos ens explica el format d'aquest torneig i per a quines categories està pensat.
4: El torneig està pensat per a diferents categories i franja d'edat. Creiem que així és la millor manera de presentar la temporada en el millor clima possible, que és el clima de Festa Major. L'horari serà d'11 a 2 i de 5 a 8, tant dissabte com diumenge, amb diferents partits segons les categories. Ens agradaria que Can Salvi fos un espai de celebració de la Festa Major i que pugi molta gent. Per la nostra identitat representa moltíssim. El nostre club forma part de la història esportiva i social de Sant Andreu i tenim molt clar que no volem ser només un club que obre les portes per entrenar i competir. Volem estar implicats en la vida del municipi i participar a la Festa Major. És una manera de mostrar aquest compromís.
2: Finalment, el president del club de futbol ens relata en quin moment es troba l'entitat esportiva.
4: Estem en un moment de molta il·lusió, però també de molta responsabilitat. El club continua creixent i aquesta temporada hem apostat fort per millorar la nostra estructura i, sobretot, la formació dels nostres jugadors i entrenadors. Estem implantant noves metodologies de treball, millorant la preparació física i tècnica i donant més eines als nostres entrenadors. El principal repte és continuar creixent, mantenint la nostra identitat.
2: Un torneig que tindrà lloc al camp de Can Salvi aquest cap de setmana de Festa Major.
1: I durant tot el cap de setmana de la Festa Major també tindrem la 14a edició de la Ruta de l'Etapa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses

0: La nova edició de la ruta de l'etapa. Aquests dies es preparen per tenir-lo tot a punt a partir d'aquest cap de setmana. En té més detalls Joel Carrasco.
1: La restauració de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la 14a edició de la Ruta de l'Etapa, una de les propostes gastronòmiques més esperades de la Festa Major. Els restaurants i bars participants treballen aquests dies en les seves elaboracions, amb l'objectiu de sorprendre els veïns i veïnes i visitants amb tapes especials creades per l'ocasió. Ens hem apropat al restaurant Palau Vell, on Josep Martín, xef de l'establiment, ens ha explicat amb les dues tapes que concursen.
2: Hem fet un hot dog amb una estratagella de búfala, que és la mateixa búfala amb unes tires, és per dir una cosa, és la part interior de la búfala, i després hem fet una mantega de tomàquet cherry amb la mateixa búfala, i després hem acabat amb un oli de pesto. És una tapa fàcil de compartir, de picar, amb dos mossegades utents i amb la teva beguda.
3: Per què heu decidit apostar per un format així, com si fos com un menjar ràpid, però no acaba sent un menjar ràpid perquè està més elaborat?
2: Bueno, al final, quan fem la ruta d'etapa, busques algo que sigui molt pràctic, sobretot pel client, i sobretot també per nosaltres, pel muntatge, que perquè la gent, al final, aquí al restaurant al Palau Vell, arriba la gent en grups de 15-20, grups molt grans, no petits, i bueno, té que ser un servei ràpid, no? I que sigui també, que puguin picar-ho de peu, i que sigui fàcil de mossegar.
3: Després anem amb l'etapa dolça. L'etapa dolça és una tartaleta de pinya amb gelat de coco. Explica'ns en què consisteix aquesta etapa, sobretot en què us heu inspirat.
2: Bueno, la inspiració al final ha sigut que cada vegada fa més calor i buscar algú fresquet i que sigui fàcil i que pugui... perquè al final l'etapa dolça l'agafen els joves i els nens i els adults, no? Hem buscat una galeta, una tartaleta, cruixent, hem posat una base de crema catalana amb una pinya caramelitzada amb un ron, que el ron al final, com està flambejat, es crema d'alcohol i es pot dir que sense alcohol quasi, i després hem fet un gelat de coco per sobre. Després hem decorat amb una mica d'Oreo i bueno, la presentació queda xula i serà atractiva per tothom.
3: M'imagino que el repte de l'etapa dolça és el tema del gelat, que no estigui desfet, no?, quan arribin.
2: Clar, bueno, home, això és bàsic perquè al final tens que buscar que la presentació sigui perfecta, però les textures també, que trobin també que és un gelat i que trobin el caramel de la pinya. I al final és buscar aquell punt entremig de que pugui servir-lo ràpid i que la gent pugui gaudir-ho.
3: Aquest any intentareu guanyar aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, que alguns anys ja us heu emportat algun premi.
2: Sí, al final el que busques amb aquesta Ruta d'Etapa és participar. Jo crec que Sant Andreu de la Barca té molt clar que la Ruta d'Etapa ve molta gent i arriba molta gent del mateix poble i de fora, i és buscar l'al·licient aquest per atreure encara més gent, que no es coneguin. I, bueno, pues si la guanyem, escolta, pues encantat. Jo penso que sí, que són dos tapes atractives, tant la salada com la dolça, i que pot agradar.
1: Tot seguit hem parlat amb la taverna de Cebal, que s'ha presentat enguany per primer cop amb una meat fish, un plat que Daniel Andrei, regent de l'establiment, ha definit com fresquet i que consisteix en un peix arrebossat a la llimona acompanyat d'un vi.
4: És un pescado, normalment ponem una merluza empanada en harina, en clàssico empanado de harina y huevo y todo eso, y puesto en la freidora con un poco de limón, algo sencillo de verano que se puede comer rápido y se puede comer caliente y también fresquito.
3: Aquí leemos que aparte de peix arrebossat también pone vi. En aquesta etapa irá acompañada con vino.
4: Sí.
3: ¿Qué vino vais a ofrecer?
4: Sí, vamos a ofrecer un vino refrescante, un verdejo fresquito, para acompañar un vino seco, bueno, demiseco así, para que llegue mejor en el estómago del cliente.
3: Después de la tapa salada tenemos la tapa dolça. Pone que se llama Sweets de Cebal. Explícanos en qué consiste.
4: Bueno, sweet es un dulce en inglés. Hemos así enflorecido un poquito. Y bueno, es un simple helado adornado con un poco de nata y algunas cosas por ahí. Bizcochitos pequeñitos, unos detalles pequeños que guste al cliente cuando lo vea y cuando lo come.
3: Aquí también pone beguda. ¿Qué bebida vais a hacer?
4: Bueno, normalmente para el helado no se puede beber, solo un simple vaso de agua fresca con un poco de limón.
1: Després ens hem acostat al restaurant Platillos, que han preparat una taula

0: recepta casolana per afrontar el repte de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Pepi Morente ha relatat que el plat és una elaboració casolana de carn en salsa perquè es vol apostar per la cuina de l'avi o l'àvia.
1: La tapa és un plato típico, sencillo, de casa, de la iaia de tota la vida, pero no por eso no más buena, y entonces es una carne que va hecha con su cebollita, ajito, muchos aliños variados, y termina con una salsita de tomate, y nada, supongo y deseo que les guste a toda la gente.
0: ¿Por qué habéis decidido escoger esta tapa en particular, una tapa rústica, una tapa, como tú decías, de casa de toda la vida?
1: Pues porque siempre nos hemos guiado por esa cocina mediterránea, de nosotros, de casa, de Lavi y labia, y entonces me ha gustado presentar esta tapa que nosotros lo tenemos en la carta normalmente como ración, y ahora pues queremos que todos lo prueben.
0: ¿Es el primer año que participo a la Ruta de la Tapa?
1: No, ya nos hemos presentado más veces. Anteriormente también había un plato típico andaluz, que era el salmorejo, y siempre ha sido tapitas en plan cercanas y caseras.
0: Bueno, pues si voleu fer una crida que la gent s'apropi aquí al platillo, s'aprova la tapa.
1: Pues sí, mira, venir, que os estamos esperando a todos y con muchas ganas de que probéis este plato y que os guste. Y disfrutar muchísimo de las fiestas.
0: Y si puede ser ganar, ¿no?
1: Eso,
0: el concurso.
1: Bueno, claro, eso también, ya mejor. Pero con que la gente venga y les guste, ya me doy por reconocida y ganada.
0: Finalment ens hem apropat a un dels establiments que mai poden fallar en aquesta competició, l'Esquinita del Mojito, on Jen Rodeiro ens ha atès i ens ha explicat la seva bombita de congrís.
2: Bueno, la bombita de congrís es una variante de un plato muy típico cubano, que es el arroz con gris. Lo que hemos hecho es ponerlo dentro de una bomba, la típica bomba con patata, la hemos rebozado y le hemos puesto una salsita por encima, super top, que la hacemos nosotros aquí, y esperamos que le guste tanto a la gente como nosotros cada vez que le hemos tocado aquí. Ha sido un éxito total. Es una mezcla entre la tradición de la cultura culinaria cubana con la tradición española de la bomba. Y bueno, esperemos que les guste a todos. Están todos invitados.
0: ¿Qué es el congrís? Porque claro, has dicho, es un típico plato cubano, pero ¿qué es el congrís? ¿En qué consiste? ¿Es una carne? ¿Qué tipo de carne?
2: Sí, el congrís es el arroz con frijoles, lo que mucha gente también le llama el arroz con habichuela. Entonces es el arroz con frijol negro. Y además le ponemos picadillo a la habanera, que es carne picadita, con la sazón típica cubana, y va dentro de una bomba de patatas rebozada, y ya estaríamos.
0: En este caso, en la vuestra tapa, también viene incluido una caña o algún refresco en ese caso.
2: Sí, como bien estás comentando, el ayuntamiento se esfuerza muchísimo en que sea una oferta completa y que la gente se olvide de todo, ¿no? Entonces la idea es poner una caña, agua o algún refresco que acompañe a la tapa, con lo cual vienes, como en todos los locales, y te va servido con un solo ticket.
0: Vosotros sois unos de los que nunca fallan en la Ruta de la Tapa. ¿Alguna vez habéis ganado algo? Si recordarlo, y a ver si este año podéis repetir algún premio.
2: Sí, hemos ganado un par de premios. Ganamos una vez el primer premio, otra vez ganamos el segundo premio. La verdad es que es algo que nos gusta mucho, porque lo que nos gusta es acercar nuestra gastronomía al pueblo, a la gente que nos conoce y a los que no nos conoce. Y creo que es un evento muy importante para el ayuntamiento, y siempre nos gusta pues apoyar todo lo que tenga que ver con la gastronomía local en la comunidad.
0: La Ruta de la Tapa tornarà a oferir així una oportunitat per descobrir diferents establiments de restauració del municipi i al mateix temps gaudir de la festa major a través de la gastronomia. Una cita que any rere any compta amb la participació de bars i restaurants locals i que contribueix a dinamitzar l'activitat comercial i l'ambient festiu pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
3: 14a edició de la Ruta de la Tapa. Tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I la matinada de dissabte a diumenge tindrem la 31a edició de la Gincana Nocturna, una tradició de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Aquests dies els grups ultimen els darrers detalls per tenir-lo tot a punt i per estar preparats per participar de la gincana nocturna. Una gincana nocturna que podem dir que ja arrencant, omplint de colors els carrers de Sant Andreu de la Barca amb la prova zero.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la prova zero, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
5: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs per encendre una mica aquesta espurnada de la competitivitat sana.
0: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte, es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova zero? En què consisteix aquesta prova zero?
5: Doncs és una prova zero que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de Festa Major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també es demana col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la Festa Major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
0: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
5: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova zero són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar, en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
0: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa, hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
5: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives. I és increïble, fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
0: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
5: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu perquè ha compartit algunes de les històries on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble. I mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant doncs perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi i que continuï creixent.
0: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
5: Doncs jo crec que el que hem d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent i que gaudeixin d'aquesta festa major.
0: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
3: I amb la gincana nocturna posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Tota la informació sobre la festa major a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, en un cap de setmana on la festa major serà la gran protagonista.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: És dijous 3 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap seguirem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Parlarem del punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques que també estarà instal·lat durant els 4 dies de festa. Parlarem avui del seu funcionament. Sant Andreu de la Barca reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. En donarem detalls, com també parlarem amb bars i restaurants que ja es preparen per participar en la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Parlarem de la trobada Badeta de l'Ètnia, que estrena format i omplirà la Festa Major de Gegantons. Parlarem amb la colla de gegants, com també parlarem amb la colla de diables, ja que el drac celebra 30 anys i el correfoc estarà dedicat al drac, encarregat de bèsties i també de novetats. I parlarem de jocs de taula, del torneig del joc de taula del Carcassonne, que tornarà a convertir dissabte a la plaça 11 de setembre en un gran espai de jocs per Festa Major. Aquestes i altres informacions, una nova edició de l'InfoSap. Salut de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
7: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
3: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
7: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
3: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
8: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta doncs, violenta o que poden assetjar algú, llavors estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
3: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important doncs, remarcar-ho, no?
8: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
3: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
8: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
3: Important doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
8: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
3: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
8: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori i garantir, sobretot, també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver. I a partir d'aquí ja es podria activar.
3: Damaris?
7: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència als cossos de seguretat per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
3: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
8: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
3: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Hem parlat del punt lila i també aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem parlat del dispositiu de seguretat que s'implementarà a motiu de la festa major. Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
9: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especials, especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local, i a més jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
9: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
9: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
10: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
10: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
10: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
10: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
10: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
10: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: Durant tot el cap de setmana de Festa Major es celebra la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Aquest dimecres parlàvem amb el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i avui volem parlar amb alguns restauradors que hi participen en aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa. És un reportatge del nostre company Joel Carrascó.
0: La restauració de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la 14a edició de la Ruta de la Tapa, una de les propostes gastronòmiques més esperades de la Festa Major. Els restaurants i bars participants treballen aquests dies en les seves elaboracions, amb l'objectiu de sorprendre els veïns i veïnes i visitants amb tapes especials creades per l'ocasió. Ens hem apropat al restaurant Palau Vell, on Josep Martín, xef de l'establiment, ens ha explicat amb les dues tapes que concursen.
11: Hem fet un hot dog amb una estratagella de búfala, que és la mateixa búfala amb unes tires, és per dir una cosa, és la part interior de la búfala, i després hem fet una mantega de tomàquet cherry amb la mateixa búfala, i després hem acabat amb un oli de pesto. És una tapa fàcil de compartir, de picar, amb dos mossegades d'utens i amb la teva beguda.
0: Per què heu decidit apostar per un format així, com si fos com un menjar ràpid, però no acaba sent un menjar ràpid perquè està més elaborat?
11: Bueno, al final, quan fem la Ruta de la Tapa, busques algo que sigui molt pràctic, sobretot pel client, i sobretot també per nosaltres, pel muntatge, que perquè la gent, al final, aquí al restaurant al Palau Vell, arriba la gent en grups de 15, 20, grups molt grans, no petits, i bueno, té que ser un servei ràpid, no? I que sigui també que puguin picar-ho de peu i que sigui fàcil de mossegar.
0: Després anem amb la tapa dolça. La tapa dolça és una tartaleta de pinya amb gelat de coco. Explica'ns a què consisteix aquesta tapa, sobretot en què us heu inspirat.
11: Bueno, la inspiració al final ha sigut que cada vegada fa més calor. i buscar algú fresquet i que sigui fàcil i que pugui, perquè al final l'etapa dolça l'agafen els joves i els nens i els adults, no? Hem buscat una galeta, una tartaleta cruixent, hem posat una base de crema catalana amb una pinya caramelitzada amb un ron, que el ron al final, quan està flambejat, es crema d'alcohol i es pot dir que sense alcohol quasi, i després hem fet un gelat de coco per sobre, després hem decorat amb una mica d'Oreo i bueno, la presentació queda xula i serà atractiva per tothom.
0: M'imagino que el repte de l'etapa dolça és el tema del gelat, que no estigui desfet, no?, quan arribin.
11: Clar, bueno, home, això és bàsic, perquè al final tens que buscar que la presentació sigui perfecta, però les textures també, que trobin també que és un gelat i que trobin el caramel de la pinya. I al final és buscar aquell punt entremig de que pugui servir-lo ràpid i que la gent pugui gaudir-ho.
0: Aquest any intentareu guanyar aquesta 14a edició de la Ruta a l'Etapa, que alguns anys ja us heu emportat algun premi.
11: Sí, al final el que busques amb aquesta Ruta a l'Etapa és participar. Jo crec que Sant Andreu de la Barca té molt clar que la Ruta a l'Etapa ve molta gent i arriba molta gent del mateix poble i de fora, i és buscar l'al·licient aquell per atreure encara més gent, que no es coneguin. I, bueno, pues si la guanyem, escolta, pues encantat. Jo penso que sí, que són dos tapes atractives, tant a la salada com la dolça, i que pot agradar.
0: Tot seguit hem parlat amb la taverna de Cebal, que s'ha presentat enguany per primer cop amb una meat fish, un plat que Daniel Andrei, regent de l'establiment, ha definit com fresquet i que consisteix en un peix arrebossat a la llimona acompanyat d'un vi.
12: És un pescado, normalment ponem una merluza empanada en harina, en clàssico empanado de harina y huevo y todo eso, y puesto en la freidora con un poco de limón, algo sencillo de verano que se puede comer rápido y se puede comer caliente y también fresquito. Eso.
0: Muy sencillo. Aquí leemos que aparte de peix arrebossat también pone vi. En aquesta etapa irá acompañada con vino.
12: Sí.
0: ¿Qué vino vais a ofrecer?
12: Sí, vamos a ofrecer un vino refrescante, un verdejo fresquito, para acompañar un vino seco, bueno, demiseco así, para que llegue mejor en el estómago del cliente.
0: Después de la tapa salada tenemos la tapa dolça. Pone que se llama Sweets de Cebal. Explícanos en qué consiste.
12: Bueno, sweet es un dulce en inglés. Hemos así enflorecido un poquito. Y bueno, es un simple helado adornado con un poco de nata y algunas cosas por ahí. Bizcochitos pequeñitos, unos detalles pequeños que guste al cliente cuando lo vea y cuando lo come.
0: Aquí también pone beguda. ¿Qué bebida vais a hacer?
12: Bueno, normalmente para el helado no se puede beber, solo una simple vaso de agua fresca con un poco de limón.
0: Després ens hem acostat al restaurant Platillos, que han preparat una tapa casolana per afrontar el repte de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Pepi Morente ha relatat que el plat és una elaboració casolana de carn en salsa perquè es vol apostar per la cuina de l'avi o l'àvia.
1: La tapa és un plato típico, sencillo de casa, de la yaya de toda la vida, pero no por eso no más buena, y entonces es una carne que va hecha con su cebollita, ajito, muchos aliños variados, y termina con una salsita de tomate, y nada, supongo y deseo que les guste a toda la gente.
0: ¿Por qué habéis decidido escoger esta tapa en particular, una tapa rústica, una tapa, como tú decías, de casa de toda la vida?
1: Pues porque siempre nos hemos guiado por esa cocina mediterránea, de nosotros, de casa, de Lavi y Lavia, y entonces me ha gustado presentar esta tapa que nosotros la tenemos en la carta normalmente, como ración, y ahora pues queremos que todos lo prueben.
0: ¿Es el primer año que participeu a la Ruta de la Tapa?
1: No, ya nos hemos presentado más veces. Anteriormente también había un plato típico andaluz, que era el salmorejo, y siempre ha sido tapitas en plan cercanas y caseras.
0: Bueno, pues si voleu fer una crida que la gent s'apropi aquí al platillo, s'aprova la tapa.
1: Pues sí, mira, venir, que os estamos esperando a todos y con muchas ganas de que probéis este plato y que os guste y disfrutar muchísimo de las fiestas.
0: Y si puede ser ganar, ¿no? Eso, el concurso.
1: Bueno, claro, eso también, ya mejor. Pero con que la gente venga y les guste, ya me doy por reconocida y ganada.
0: Finalment ens hem apropat a un dels establiments que mai poden fallar en aquesta competició, l'Esquinita del Mojito, on Jen Rodeiro ens ha atès i ens ha explicat la seva bombita de congrís.
2: La bombita de congrís és una variante d'un plato muy típico cubano, que és el arroz con gris. Lo que hemos hecho es ponerlo dentro de una bomba, la típica bomba con patata, la hemos rebozado y le hemos puesto una salsita por encima, súper top, que la hacemos nosotros aquí, y esperamos que le guste tanto a la gente como nosotros cada vez que le hemos tocado aquí. Ha sido un éxito total. Es una mezcla entre la tradición de la cultura culinaria cubana con la tradición española de la bomba. Y bueno, esperemos que les guste a todos. Están todos invitados.
0: ¿Qué es el congrís? Porque claro, has dicho, es un típico plato cubano, pero ¿qué es el congrís? ¿En qué consiste? ¿Es una carne? ¿Qué tipo de carne? O...
2: Sí, el congrís es el arroz con frijoles. Lo que mucha gente también le llama el arroz con habichuela. Entonces es el arroz con frijol negro. Y además le ponemos picadillo a la habanera, que es carne picadita, con la sazón típica cubana. Y va dentro de una bomba de patatas rebozada y ya estaríamos.
0: En este caso, en la vostra tapa, también viene incluido una caña o algún refresco en ese caso.
2: Sí, como bien estás comentando, el ayuntamiento se esfuerza muchísimo en que sea una oferta completa y que la gente se olvide de todo, ¿no? Entonces la idea es poner una caña, agua o algún refresco que acompañe a la tapa, con lo cual vienes, como en todos los locales, y te va servido con un solo ticket.
0: Vosotros sois uno de los que nunca fallan en la ruta de la tapa. ¿Alguna vez habéis ganado algo? Si recordarlo, y a ver si este año podéis repetir algún premio.
2: Sí, hemos ganado un par de premios. Ganamos una vez el primer premio, otra vez ganamos el segundo premio. La verdad es que es algo que nos gusta mucho, porque lo que nos gusta es acercar nuestra gastronomía al pueblo, a la gente que nos conoce y a los que no nos conoce. Y creo que es un evento muy importante para el ayuntamiento y siempre nos gusta pues apoyar todo lo que tenga que ver con la gastronomía local en la comunidad.
0: La ruta de la tapa tornarà a oferir així una oportunitat per descobrir diferents establiments de restauració del municipi i al mateix temps gaudir de la festa major a través de la gastronomia. Una cita que any rere any compta amb la participació de bars i restaurants locals i que contribueix a dinamitzar l'activitat comercial i l'ambient festiu pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
3: 14a edició de la Ruta de la Tapa. Recordem que després de la Festa Major, doncs, tindrem els guanyadors de les millors tapes, tant dolça com salada, i també el sorteig entre totes les persones que votin les millors tapes també podran obtenir un premi. De la Ruta de la Tapa passem amb d'altres qüestions. Hi ha entitats que hi participen aquest cap de setmana a motiu de la Festa Major. Primer de tot, parlem amb els gegants de la ciutat. La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
13: Bon dia.
14: Molt bon dia.
3: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
13: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li pues això, una trobadeta a la seva alçada de gegantons.
3: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
13: Exactament.
3: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
13: La característica ha de tenir que és un gegant més petit del normal, que estaria entre 2,75 metres i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja es considera gegant.
3: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
14: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
3: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
14: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
3: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
13: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duixilda, que era petitona, i quan sortien de la Duixilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a la ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
3: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt bona acceptació, eh?
13: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui estigui feta cara a algú en concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però, clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
3: L'ètnia estarà acompanyada per la Bruixilda, pel cagacalces...
14: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí, sí.
3: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
14: No, no tenen.
13: No.
3: No us heu plantejat posar nom?
14: Mai, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
3: I aquest sí que sortirà, eh?
14: Sí, sí.
3: El dissabte.
14: Sortirà.
3: Qui us acompanyarà aquest dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
14: No seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla, de l'agrupació de joves.
3: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
13: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo convido, però ell me convida i no puc anar, malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues llavors, lliguem i ja està.
3: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
13: Exactament. Va tot a base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
3: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
13: Exactament.
3: De no acumular massa trobades, no?
13: Contra més trobades fem a fora, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves, seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
3: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'ètnia, està molt bé cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
14: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
3: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
14: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
3: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
13: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, però pues s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de la Roda.
3: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
13: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
3: Com estan aquests moments l'agrupació cultural Aigüestoses?
13: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals, i bueno, pues tenim el que tenim de personal, i bueno, hem de tirar com el que podem.
14: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna, i més o menys vam assolint els actes.
3: Bueno, aquí tenim els micròfons de Ràdio Sant Andreu. Ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí tenim els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
14: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no, a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
3: Això serà dissabte, la trobadeta de l'ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la festa major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
14: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'ètnia, el pregonet.
3: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Què tindrem aquí?
14: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
3: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
14: Sí, comencen a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
3: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
13: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... Tot estem ficats en tot.
3: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
14: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
3: I després d'aquesta tenim la participació també en la festa major d'hivern.
14: Sí, bueno, primer tenim la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
3: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
14: Sí.
3: Va celebrar a finals de setembre.
13: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de tots colors i, bueno, aquí estan encara ells.
3: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
13: Exactament.
3: Missatge, aquí perquè la gent participi de la Cercavila de tot plegat. Com els engresquem?
14: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
3: Miquel?
13: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb el remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
3: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
13: Sí, ja ho hem fet dues vegades.
3: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
13: Sí, i els que van sota...
3: Exacte.
13: També sumem anys.
3: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
13: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
14: Correcte, sí, sí.
3: Doncs no, esperem que aquesta crida que hem fet serveixi,
13: eh? Fem més grans que entra.
3: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones, per tant serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
13: No, la Perla és l'agrupació jove.
3: Això, l'agrupació jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marsal i Ignacio Valente de l'Agrupació Cultural Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
13: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
14: Moltes gràcies.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
3: Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i

0: 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la Colla de Diables?
1: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac, pues, és una icona de la colla i també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
0: No estarà sol el drac perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el correfoc.
1: Sí, sí, sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels Diables de Sant Cugat, i per primera vegada, i t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el correfoc.
0: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest correfoc de 2026, el cagacalces.
1: Sí, sí, sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre correfoc de festa major amb els companys de l'associació i els geganters, i bueno, serà una cosa curiosa.
0: Suposo que això està molt bé, no?, el fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca, doncs, col·laborin i participin amb actes, i a més que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
1: Sí, sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la Colla de Diables?
1: Bueno, és una secció molt, molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal. Hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
0: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
0: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
1: Sí, sí, sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
0: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
1: No.
0: La gent que està dins del drac.
1: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
0: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
1: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns, pues, bueno, els ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastants.
0: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte, a l'inici la plaça en Sant Claver, finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
1: Sí, sí, sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i, bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol, i acabarem a la Font de la Roda.
0: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc que hem de recordar. Començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:45, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
1: Sí, sí, sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
0: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
1: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
0: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, desè aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar el juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo

0: Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
1: Sí, sí, sí. La gent d'Aus ara que està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
0: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
1: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
0: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 8:45 del vespre. La sortida serà a la plaça Sant Clavé, i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
1: Sí, sí, sí. El Corredrac, a partir de 8:45, acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant, i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts, i penso que serà una bona experiència.
0: Doncs la Colla Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i sobretot correfoc especial amb el Drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
1: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al Correfoc.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I els Jocs de Taula també es tornaran a ser protagonistes de la Festa Major amb la 12a edició del torneig del Joc de Taula del Carcassonne i també el torneig del Carcassonne Júnior, a més de la ludoteca, que estarà instal·lada a la plaça 11 de setembre. Tot seguit en parlem. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del Joc de Taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
3: Hola, molt bon dia.
0: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de Joc de Taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions, és una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
3: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició, i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de 4:00 PM, sinó que al matí tindrem a 11:00 el 7è torneig de Carcassonne Júnior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
3: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família, i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició, o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
3: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia pues, la típica cercavila dels trabucaires pel matí o alguna cosa de la gincana i tal, i volíem pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado pues, ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que em s'omple d'orgull saber que això es valora i té el seu assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
3: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren rebaixats però que no tenien un final definit. I llavors, allà cap al 2000-2001, van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui, que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui, que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva, i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
0: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
3: Sí. Sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posat, familiars, partits, els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent, hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Dado Enroscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
0: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
3: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a all.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig, o sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es decidirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
0: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
3: Correcte.
0: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
3: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar i la gent es fitxa, ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'expliquen, ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, pues l'altre diu, ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal, i som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
0: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
3: Correcte. Aquest any enguany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen ara passarà això, tal i qual, però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo, clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida, o sigui que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
0: Teniu la plaça, Teniu una plaça gran,
3: perquè
0: s'apunta molta més gent.
3: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè ja queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
0: Per això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazom Store, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat des de David III, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies, i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del torneig de Carcassonne Júnior, i la ludoteca. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres, i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida Festa Major.
0: Esperem que sí, gràcies.
3: A vosaltres.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials, Facebook, X, també Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense

Benvinguts, com sempre, a una nova edició de Perifèries, que l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortosa, aquí al micròfon. I avui encetant, diguéssim, la recta final de la temporada, de la desena temporada de Perifèries. I cada un d'aquests programes que ens queda el dedicarem a repassar alguns dels músics, artistes, propostes clàssiques i essencials que al llarg d'aquests 10 anys hem d'alguna manera compartit aquí, a Perifèries. Així és que, si us sembla, comencem.

0: Al llarg d'aquests 10 anys ens hem mogut per les perifèries més absolutes, des del punt de vista musical fins al geogràfic, des del sentimental, si voleu, fins a l'emotiu. I Nick Drake sempre ha estat un dels nostres clàssics. Avui, que dediquem el programa als clàssics de perifèries d'aquests 10 anys, hem volgut començar amb el segon LP de Nick Drake, aquell àlbum que es deia Northern Sky i que va ser publicat l'any 1971. El 73, un altre dels nostres clàssics, això els que sou habituals ho reconeixereu de seguida. És molt nostrat, molt nostre i molt enyorat, perquè va desaparèixer massa d'hora. Hilario Camacho.
1: Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado.

Els habituals esteu acostumats. Hilario Camacho és un personatge que ens va deixar fa molts anys, però que va ser i va deixar una empremta realment important en la música, en la cançó d'autor d'aquesta península beneïta. Un altre dels nostres clàssics de sempre ha estat, i aquest no cal ni que el presentem, Robert Wyatt.

La veu personal, particularíssima, és, diguéssim, totalment identificativa d'aquest geni, per nosaltres sempre ho ha sigut, que ha significat Robert Wyatt aquí a Perifèries. I a les perifèries del nostre país sempre, sempre defensarem i mostrarem la nostra admiració, com ho hem fet al llarg d'aquest temps, d'una parella, Gloria Van Aerssen i Carmen Santoja, que ja fa temps ens van deixar, però que ens van deixar una obra al darrere magnífica, i a l'any 84 van publicar un probablement dels seus millors discos. Es deia Taquicàrdia, i allà estava aquesta cançó, Sígueme.

Un talent incomparable dins de la cançó d'autor italiana, Gian Maria Testa, un personatge molt diferent a la resta, que per desgràcia va morir el 2016 i encara tenia moltes coses a fer i sobretot que descobrir-nos, com per exemple també ho va fer Paolo Conte al llarg de la seva carrera, que és un personatge al que sempre hem admirat i hem convertit aquí a Perifèries en tot un clàssic.

Realment és veritat, aquí a Perifèries sempre hem mirat molt al voltant. Les perifèries, les més pròximes, ens deien moltes més coses que, per exemple, el gran anglocentrisme dominant, no? I per això gent com Paolo Conte ha tingut aquí un espai privilegiat. Però també no hem negat per res en absolut que la música anglosaxona, que ha dominat des de la seva aparició, des del rock and roll fins ara, l'escena de la música de consum popular, té mites i clàssics absoluts que sempre han defensat aquí a Perifèries. Per exemple, Van Morrison.

Into the Mystic. Aquesta cançó té 56 anys, igual que el seu LP, que es deia Moon Dance, i Van Morrison des de llavors ha estat i segueix estant en primera línia i amb un estat de forma increïble. I estima també que un altre que va marxar va ser Franco Battiato, un altre dels nostres clàssics aquí a Perifèries de sempre. I avui, que estem acomiadant-nos d'aquesta desena temporada, pues, anem també a recordar-li un dels seus millors treballs, Mundi Lontanissimi. Allà estava aquesta magnífica cançó, L'Animale.

0: El Chodala, des de fa molt, molt de temps, en aquest l'anno que verrà, l'any que vindrà. Tot un clàssic italià, un clàssic també de periferies.
1: Perifèries, les músiques del cor.

Aretha Franklin no podia fallar amb la nostra selecció de clàssics de perifèries, que al llarg d'aquests 10 anys sempre ens ha acompanyat, sempre l'hem reivindicat i hem viscut també amb bastant tristesa la seva desaparició. En definitiva, músics, músiques, cançons que han fet de perifèries el que ha intentat ser un programa diferent. I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

el gran Fabrizio D'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos, Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Born de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve, passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica. No, no, no va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incógnito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to It i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incógnito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incógnito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incógnito també estan presentant nou disc, que es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazzit de BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: És dijous, dia 3 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Un Via Directa on avui seguirem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Júlia, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchand. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
3: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
2: Doncs mira, el Jordi Marchand es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
0: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
2: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera. Hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada del Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
0: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa que ho anaves explicant i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
3: Sí. És que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, que ha sido la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
0: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
3: Sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste, y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto. Y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces... la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
0: Finalmente vas a conseguir los dineros, ¿eh?
3: Sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí. Mucha celebración.
0: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, ¿no?
3: Exacto, sí. Una reproducció uno a uno, que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada, y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
0: Per tant, aquesta estatua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
3: Claro, a todos, porque al final como que se me hacía el... me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás... O sea, no sé si conocerás la historia de Achiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado al es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo, que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
0: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
2: I tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
0: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
3: Sí, un chiquillo.
0: Primer de tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla...
3: No. Bueno,
0: és denunciable, evidentment.
2: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
3: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución,
0: Te'l trobes en un contenidor. A quin lloc, concretament?
3: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasó de pequeñito.
0: ¿Quina raza era?
3: Como no se saben muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él y algún señor o alguna persona, solían ser como señor mayor, eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
0: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?,
3: infinitos.
0: Ja, fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, a aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
3: Claro, claro. O sea, pero es que al final Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido? En coche, en tren, siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran, porque en verdad en el metro de Barcelona se puede, en Madrid, en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo, es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
0: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
3: Sí.
0: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Múrcia, Granada i Sant Andreu de la Barca, no?
3: Sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. O sea, cuando lo voy recordando, cuando lo hablo, como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
0: Has pensat aquest divendres a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua. A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua ja en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després, sí, de la inauguració, a la ràdio. Però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
3: Sí, no paro de
0: fantasear. Una llàgrima caurà, no?
3: Yo creo que como mínimo, sí, si es que me acuerdo. O sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor. Porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás. Pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces, hasta el fin de semana pasado, todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua. Y bueno, esta semana pasada, ¿estamos a miércoles? Sí. El sábado, domingo, estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la gincama, y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua y no le pude responder porque iba conduciendo. Pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar, me acuerdo que le empecé a pegar golpes, es que no me lo podía creer, no me lo podía creer, o sea aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
0: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
2: Sí, i tant. És, bueno, des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, bueno, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. Bueno, és això, és intentar que la gent es conscienci, no?, aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
3: Sí, totalment.
2: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
0: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
3: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
0: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
3: 10.000 euros.
0: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding, i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
3: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
0: O sea, muy bien, ¿no?
3: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho, mucho, mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
0: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els astres,
3: sí,
0: es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
0: I a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat, i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major, amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, els dos.
4: Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia, i aquest any l'heu afegit la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
4: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
0: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
4: Exactament.
0: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
4: la característica de tenir que és un gegant més petit del normal, estaria entre 2,75 metres, 3 metres més o menys. A partir de 3 cap amunt ja se considera gegant.
0: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
5: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat, amb molt de treball darrere també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
0: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
5: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
0: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
4: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a la ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, doncs mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell doncs és pell africana.
0: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt bona acceptació, eh?
4: Sí, home, és això, no és normal que una gegantona estigui feta cara a algú en concret, sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
0: L'ètnia estarà acompanyada per la Bruxilda, pel cagacalces...
5: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí.
0: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
5: No, no tenen.
4: No.
0: No us heu plantejat posar nom?
5: Mai, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
0: I aquest sí que sortirà,
5: Sí.
0: El dissabte.
5: Sortirà.
0: Qui us acompanyarà aquest dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent... Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
5: No seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla de l'agrupació de joves.
0: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
4: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho, clar, perquè si jo convido però ell me convida i no puc anar malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues llavors lliguem i ja està.
0: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
4: Exactament. Va tot a base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
0: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
4: Exactament.
0: De no acumular massa trobades, no?
4: Contra més trobades fem a fora, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves, seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
0: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'ètnia, està molt ben cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? Aquest moment inicial, no?
5: Sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
0: gegants que sortiran a 7:15, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
5: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
0: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
4: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de la Roda.
0: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
4: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
0: Com estan aquests moments l'agrupació cultural Aigüestoses?
4: Bueno, són moments, com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
5: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
0: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigüestoses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
5: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major que ens veuran segur. Es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
0: Això serà dissabte, la trobadeta de l'ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la festa major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
5: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'ètnia, el pregonet.
0: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Què tindrem aquí?
5: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
0: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigüestoses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
5: Sí, començant a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
0: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
4: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... tot estem ficats en tot.
0: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
5: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
0: I després d'aquesta tenim la participació també en la festa major d'hivern.
5: Sí, bueno, primer tenim dues sortides, la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
0: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
4: Sí.
0: Va celebrar a finals de setembre.
4: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de totes, de tots colors, i, bueno, aquí estan encara ells.
0: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
4: Exactament.
0: Missatge, aquí perquè la gent participi, de la Cercavila de tot plegat. Com els engresquem?
5: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
0: Miquel?
4: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que allà ja hem fet dos i ja ben tindre prou, pujant amb el remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja, això ja costa molt.
0: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
4: Sí, sí, ja ho hem fet dues vegades.
0: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
4: Sí, i els que van sota...
0: Exacte.
4: També sumem anys.
0: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, no, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
4: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
5: Correcte, sí, sí.
0: Doncs no, esperem
5: sí,
0: que aquesta crida que hem fet serveixi,
4: eh? Fem més grans que entra.
0: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones, per tant serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
4: No, la Perla és l'agrupació Joves.
0: Això, l'agrupació Jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marçal i Ignacio Valente de l'Agrupació Cultural de Costosos, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
4: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
5: Moltes gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs i també els Ous de Drac celebren el seu 10è aniversari i seran les protagonistes del pregonet de la Festa Major Petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens amb motiu de la Festa Major.
6: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la colla de diables?
6: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac pues, és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
0: No estarà sol el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
6: Sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels diables de Sant Cugat, i per primera vegada... I t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el Cagacalces de l'agrupació Aigüestoses, que obrirà el Correfoc.
0: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el Cagacalces.
6: Sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters. I bueno, serà una cosa curiosa.
0: Suposo que això està molt bé, no?, del fet que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs, col·laborin i participin amb actes i, a més, que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
6: Sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la colla de diables?
6: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal. Hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
0: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
6: Sí. Bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
0: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
6: Sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
0: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
6: No.
0: La gent que està dins del drac.
6: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
0: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
6: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns, pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastant.
0: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte. A l'inici, la plaça en Sant Claver finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
6: Sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i, bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol i acabarem a la Font de la Roda.
0: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc que hem de recordar. Començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:15, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
6: Sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
0: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
6: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
0: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, tercer aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar al juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no? Sobretot per als més petits.
6: Sí. La gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
0: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
6: Sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, però no, ja no queda res. No, perquè, clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
0: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 9:15 del vespre. La sortida serà a la plaça en Sant Claver i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
6: Sí. El Corredrac, a partir de les 2:15 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts i penso que serà una bona experiència.
0: Doncs la Colla Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
6: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al Correfoc.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
7: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada

0: Carrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que com poden veure estem preparats per donar resposta i que per tant que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
2: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
2: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
2: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
2: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
2: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè... i hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Eureis, la unitat de reforç especial

0: intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la festa major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs ple d'activitats per totes les edats també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest... Sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han compassat aquí de tantes activitats, de teatres, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del Casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, a la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des de que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys es va deixar de fer. Doncs aquest any en el Parc Central tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà armollant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim l'Ile d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de la Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, en marxa, i continuar després la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i de heavy metal a tot Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna, 31a edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant
2: sí,
0: també
2: sí,
0: la Gingana
2: sí,
0: Nocturna.
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar amb el carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no? Que comença el juny i que acaba doncs, quan comença la gincana, no? Però sí, sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada de gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades que també organitza l'agrupació cultural Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional nostre, tenim les matinades, tenim...
1: Sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge, després de la missa. També tenim... no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la Festa Major, que mai es parla poquet, que és el torneig de Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre, el dissabte, durant tot el dissabte, hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de Festa Major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la Festa Major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat doncs, que s'aboca a la Festa Major, a celebrar aquesta Festa Major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12a edició del torneig de Carcassonne i la 7a del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic, que es volquen a la Festa Major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la Festa Major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la Festa Major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, sí, acabarem doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta Festa Major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la Festa Major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
1: ja
0: després
1: engeguem,
0: ràpidament ja cap a la plaça Encent Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
1: Sí, sí, això no parà, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
2: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota aquesta setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, joves, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, l'Escala Caixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
0: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Ben Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
2: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
1: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden de pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
0: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem, doncs, xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
1: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que ja sabeu que Sant Andreu ens agrada molt, la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això, i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs hi ha molt de jovent. També això dels animals, doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs totes les facetes cobertes.
0: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
1: Bona Festa Major, us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
0: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
0: Vosaltres no, perquè ja es teniu totes sí, marcades.
1: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
0: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert del grups d'autors locals que fa fan el xiringuito del club de futbol,
1: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
0: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: I a l'Ermita Rock, que com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí. Sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
0: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que por tant és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associació, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sea que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sea, la fira dels cacharritos, o el, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sea, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que, jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, que es mirem una bona estona, aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses, i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut un... L'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy en fotografía, que estoy en dibujo digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a... per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, encara que jo no siga nascut així, pues, em tinguin en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al voler-ho penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y Erelobús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I l'esport també serà protagonista en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. Tindrem el torneig de tennis de festa major a càrrec del Club de Tennis de Sant Andreu de la Barca i també tindrem la tirada de festa major del Club del Tiramarc de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge al camp de Tiramarc des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. En té més detalls Joel Carrasco.
2: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. Al cap de setmana del 5 i 6 de setembre, durant les jornades festives, serà el torn de la tirada de la Festa Major 2026 ARC-SAP, que es farà al camp de tir amb arc de 10 a 13 hores. L'activitat està organitzada pel Club de Tir amb Arc de Sant Andreu de la Barca i completarà el programa de propostes vinculades a l'activitat física durant aquesta Festa Major. El president del club, Antonio Ita, ha relatat tots els detalls d'aquesta tirada.
3: És una tirada deportiva de tiro con arco que se lleva haciendo más de 10 años en nuestra ciudad, el cual el primer domingo de cada septiembre, cuando comienzan las fiestas del pueblo, se hace una tirada, en este caso de 3D en línea o llamada tirada americana, que consiste en colocar 12 parapetos simulación de animales a diferentes medidas, que van desde los 5 metros hasta los 30. Es un tipo de modalidad que gusta mucho a los deportistas de tiro con arco porque simula la pericia y la puntería de dar a objetos, que en este caso son simulación de animales, crea una dificultad añadida porque el animal se divide en varias partes. Diríamos la parte del corazón, la parte de los pulmones y el resto del cuerpo. Cada parte, si fuera real, sería más o menos vital dentro del animal, tiene una puntuación. Dar al corazón es la puntuación máxima, que serían 11 puntos, y la puntuación mínima, que sería dar el resto del cuerpo del animal, serían 5. Esta tirada es típica de nuestro club, gusta muchísimo a los demás deportistas de los demás clubs que hay en Cataluña. Precisamente el día 6 de septiembre organizamos la tirada y vendrán personas de diferents parts de Catalunya a participar.
2: I tan relata quines són les persones que poden participar d'aquest torneig de festa major.
3: Lógicamente, las personas deportistas que pueden participar son personas federadas o por la Federación Española de Tiro con Arco o por la Federación Catalana de Tiro con Arco. Se necesita tener un mínimo de nivel para poder disfrutar de este tipo de evento y cualquier persona que quiera acercarse a las instalaciones del club durante las 10 de la mañana hasta las 1 aproximadamente podrá disfrutar de la competición, ya que disponemos de unas gradas donde el personal puede sentarse y bueno, y ver la competición.
2: També ens ha explicat la dificultat d'aquesta competició, d'aquesta tirada, i explica com no és tan fàcil com sembla.
3: Las distancias, al ser diferentes, cada vez que el arquero tira, tiene que recalcular mediante la práctica que ha tenido en los entrenamientos las distancias que él cree que está el objeto a batir, vamos a decirlo así, y crea que cada tiro durante toda la jornada tengas que agudizar mucho tanto tu vista para analizar la situación de la próxima flecha que vas a tirar, como de ir continuamente modificando la puntería y la posición de tiro, que esto es lo realmente bueno, que llama la atención.
2: El Club de Tiramarc també obre les portes a afegir nous integrants en aquest esport a través d'aquesta tirada de la Festa Major.
3: Y si alguna de las personas que se acercan a verlo estuviese interesado en hacer una prueba en el club, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con la junta o mediante la página web, envía un mail diciendo o exponiendo que quiere hacer una prueba para probar si de verdad este deporte es el suyo o no. Entonces se quedan con estas personas o esta persona, se le hace una mini clase rápida, se le dice las medidas de seguridad, se les pone un arco según sus competencias físicas que tenga en ese momento y se le hace una prueba. y si le gusta, pues ya se pasaría a hablar con el técnico, que és el que luego hace unos cursos y antes de poder-se apuntar al club.
2: Així doncs, el cap de setmana del 5 i 6 de setembre, durant les jornades festives, el club de Tiramarc farà la tirada de la Festa Major 2026.
1: També el club de futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació realitza el seu torneig de futbol. Serà en aquesta ocasió els dies 5 i 6 de setembre a Can Salvi.
2: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. A Can Salvi s'organitzaran els tornejos de tennis, pàdel i pickleball, però també hi haurà el torneig de futbol al camp de Can Salvi, organitzat pel Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació, i ho faran partits de 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El president de l'entitat esportiva, Germán Olmos, explica més detalls.
4: És una de les activitats que el club organitza per la Festa Major, i una amb el... amb la guingueta que tenim a la plana del mercat. És un punt de trobada de la nostra ciutat i el punt de trobada, el punt d'inici dels equips, els primers equips, els SAS de cada categoria, que comencen a competir. Fem el torneig des de categoria sub-9 fins a l'amateur, fins al filial. És a dir, que són pues, totes les categories del club federades. El format està pensat perquè hi hagi una rotació constant de partits i hi hagi molt de dinamisme. Intentem que sigui un torneig competitiu, però sense prioritzar el respecte, però sempre prioritzar el respecte al joc net i l'experiència dels participants. En total, en tots els equips, poden ser uns 150 participants, entre totes les categories.
2: Olmos ens explica el format d'aquest torneig i per a quines categories està pensat.
4: El torneig està pensat per diferents categories i franges d'edat. Creiem que així és la millor manera de presentar la temporada en el millor clima possible, que és el clima de Festa Major. L'horari serà de 11 a 2 i de 5 a 8, tant dissabte com diumenge, amb diferents partits segons les categories. Ens agradaria que Can Salvi fos un espai de celebració de la Festa Major i que pugi molta gent. Per la nostra entitat representa moltíssim. El nostre club forma part de la història esportiva i social de Sant Andreu i tenim molt clar que no volem ser només un club que obre les portes per entrenar i competir. Volem estar implicats en la vida del municipi i participar a la Festa Major. És una manera de mostrar aquest compromís.
2: Finalment, el president del club de futbol ens relata en quin moment es troba l'entitat esportiva.
4: Estem en un moment de molta il·lusió, però també de molta responsabilitat. El club continua creixent i aquesta temporada hem apostat fort per millorar la nostra estructura i, sobretot, la formació dels nostres jugadors i entrenadors. Estem implantant noves metodologies de treball, millorant la preparació física i tècnica i donant més eines als nostres entrenadors. El principal repte és continuar creixent, mantenint la nostra identitat.
2: Un torneig que tindrà lloc al camp de Can Salvi aquest cap de setmana de Festa Major.
1: I durant tot el cap de setmana de la Festa Major també tindrem la 14a edició de la Ruta de l'Etapa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat. I la restauració que participa en la nova edició de la Ruta de l'Etapa aquests dies es preparen per tenir-lo tot a punt a partir d'aquest cap de setmana. En té més detalls Joel Carrascó.
2: La restauració de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la 14a edició de la Ruta de l'Etapa, una de les propostes gastronòmiques més esperades de la Festa Major. Els restaurants i bars participants treballen aquests dies en les seves elaboracions, amb l'objectiu de sorprendre els veïns i veïnes i visitants amb tapes especials creades per l'ocasió. Ens hem apropat al restaurant Palau Vell, on Josep Martín, xef de l'establiment, ens ha explicat amb les dues tapes que concursen.
3: Hem fet un hot dog amb una estratagella de búfala, que és la mateixa búfala amb unes tires, és per dir una cosa, és la part interior de la búfala, i després hem fet una mantega de tomàquet cherry amb la mateixa búfala, i després hem acabat amb un oli de pesto. És una tapa fàcil de compartir, de picar, amb dos mossegades d'utens i amb la teva beguda.
2: Per què heu decidit apostar per un format així, com si fos com un menjar ràpid, però no acaba sent un menjar ràpid perquè està més elaborat?
3: Bueno, al final, quan fem la ruta d'etapa, busques algo que sigui molt pràctic, sobretot pel client, i sobretot també per nosaltres, pel muntatge, que perquè la gent, al final, aquí al restaurant al Palau Vell, arriba la gent en grups de 15-20, grups molt grans, no petits, i bueno, té que ser un servei ràpid, no? I que sigui també, que puguin picar-ho de peu, i que sigui fàcil de mossegar.
2: Després anem amb l'etapa dolça. L'etapa dolça és una tartaleta de pinya amb gelat de coco. Explica'ns a què consisteix aquesta etapa, sobretot en què us heu inspirat.
3: Bueno, la inspiració al final ha sigut que cada vegada fa més calor i buscar algú fresquet i que sigui fàcil i que pugui... perquè al final l'etapa dolça l'agafen els joves i els nens i els adults, no? Hem buscat una galeta, una tartaleta cruixent, hem posat una base de crema catalana amb una pinya caramelitzada amb un ron, que el ron al final, com està flambejat, es crema d'alcohol i es pot dir que sense alcohol quasi, i després hem fet un gelat de coco per sobre, després hem decorat amb una mica d'Oreo i bueno, la presentació queda xula i serà atractiva per tothom.
2: M'imagino que el repte de l'etapa dolça és el tema del gelat, que no estigui desfet, no?, quan arribin.
3: Clar, bueno, home,

0: al pueblo, a la gente que nos conoce y a los que no nos conoce, y creo que es un evento muy importante para el ayuntamiento y siempre nos gusta pues apoyar todo lo que tenga que ver con la gastronomía local en la comunidad.
1: La ruta de la tapa tornarà a oferir així una oportunitat per descobrir diferents establiments de restauració del municipi i al mateix temps gaudir de la festa major a través de la gastronomia, una cita que any rere any compta amb la participació de bars i restaurants locals i que contribueix a dinamitzar l'activitat comercial i l'ambient festiu pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
2: 14a edició de la ruta de la tapa, tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I la matinada de dissabte a diumenge tindrem la 31a edició de la Gincana Nocturna, una tradició de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Aquests dies els grups ultimen els darrers detalls per tenir-lo tot a punt i per estar preparats per participar de la Gincana Nocturna. Una Gincana Nocturna que podem dir que ja arrencant, omplint de colors els carrers de Sant Andreu de la Barca amb la prova zero.
1: La Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la Prova Zero, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la Gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de Joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
4: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la Gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la Gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la Gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarar també aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs per encendre una mica aquesta espurna de la competitivitat sana.
1: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova zero? En què consisteix aquesta prova zero?
4: Doncs és una prova zero que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs adquiria un punt més a la puntuació final de la Gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de Festa Major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum, doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la Festa Major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que, doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
1: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
4: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova zero són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar, en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
1: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa, hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
4: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys que com més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives. I és increïble, fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
1: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
4: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu perquè ha compartit algunes històries on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble, i mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant doncs perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi, que continuï creixent.
1: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
4: Doncs jo crec que el que han d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, I per tant, el que sempre dic és que com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent i que gaudeixin d'aquesta festa major.
1: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
2: I amb la gincana nocturna posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Tota la informació sobre la festa major a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, en un cap de setmana on la festa major serà la gran protagonista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que fa és distreure't i, a part, doncs, fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui? Doncs avui de convidada Verónica Romero, que ens presenta el seu single d'aquest estiu, Agua pel calor, amb King Africa. Recordem, Verónica Romero, finalista de la primera edició d'Operación Triunfo. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira, que avui ens porta una primícia, i és que ha estat un dels, jo crec que, dels astres, de les estrelles, una de les estrelles de l'últim APM, o sigui que no us ho perdeu. I també amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele. Aquesta setmana parlarem de teatre i televisió. No us ho perdeu. Res més, nosaltres comencem un nou programa. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I res, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
3: Hola, amics de la Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira què és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai en llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. Pel que fa als espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols i ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que hi treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
1: Doncs, escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a la Caixa Tonta, que sempre va bé doncs recordar la història de la tele, i avui doncs una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció escoltarem un fragment d'aquesta història doncs tan bonica i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: Silencio.
1: Chequen, chequen, por favor. A veure com està tot això. Digues qui et. La pressió és normalíssima.
2: Vés a treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots voltar-te.
3: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
4: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
5: Au, apal,

0: a les espatlles, però això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és. No tiene dueño, ni patrón, ni marinero, ni res. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ara està en el, candelero más que nunca. No sé si va a veure la PM, jo sí, la veritat que em va encantar. I anem a parlar amb ell una miqueta d'això, no sé si estarà a l'estudi on t'estarà, anirem a connectar amb la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí!
1: Aquí,
0: Toni,
1: que no em veus.
0: Toni,
1: que no em
0: veus.
1: Ara.
0: Ja està.
1: Ja estic aquí, ja hi he arribat,
0: Ja estàs per aquí. Home, ja som aquí, ja hem arribat. Escolta, Toni.
1: Ja sóc aquí.
0: Déu-n'hi-do, quin programàs l'altre dia a l'APM, eh? Mare meva, Toni. O sigui, més de 10 minuts de Toni Rovira a l'APM. On s'has vist, això, Toni? On s'has vist?
1: No sé, però jo crec que és un regalo molt, molt generós d'ells, no? De cara a un programa que, com tu em deies abans, que no té que veure amb TV3.
0: No, jo no ho havia vist mai, això.
1: Que dediquessin tant de temps en un programa, no?
0: No, no. Sincerament, jo... Mira que he vist APMs, perquè si no els he vist tots, quasi bé tots, jo no ho havia vist mai. O sigui que té la marinera.
1: És un programa que sempre m'han tingut en compte al llarg dels anys, eh? Perquè, clar, jo porto més anys que ells, i ells ja, quan estava a l'hospitalet i d'això, ja em treien. I m'han anat traient, bueno, ja m'he fet un personatge ja, doncs, carismàtic de l'APM, sembla ser.
0: Ni més ni menys.
1: No sé.
0: Ni més ni menys.
1: No, perquè m'han tret moltes vegades, però, bueno, això ja ha sigut... El no de mas.
0: Escolta'm, és que...
1: Que vinguessin al programa, que escollessin aquest programa, que vinguessin aquí, que disfrutessin com van disfrutar.
0: Molt, molt, Toni. La veritat és que es veu que disfruten moltíssim la Nerea i el Joel, que et van venir a veure.
1: Sí, deia, que... això és massa, em deien, és superar les nostres
0: expectatives. Que bo, és brutal, sí. Jo crec... Jo crec que no s'ho esperaven, Toni, sí.
1: Que Joan, que amb poca broma, jo crec que és el programa més underground de la tele.
0: Ni més ni menys, Toni. Jo crec que sí, perquè, escolta'm, ara ho escoltarem, perquè quan acabem de fer aquesta presentació escoltarem aquests moments que van viure al teu plató, però jo crec que van al·lucinar, o sigui, van al·lucinar. Mira, escoltem un trosset, després l'escoltarem tot, però anem un moment a escoltar, el moment que entra el Joel a dintre el plató en directe.
2: Fantasia pura.
3: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tom?
4: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN,
4: Aquí está, un aplauso para Joel, que entra de nuevo.

0: És que m'estava rient jo sol aquí veient aquest moment. Ai, con el circo.
1: És que és com una bogeria, no? Com una bogeria.
0: De veritat, de veritat. Mira, en el YouTube, que jo recomano a la gent que ho vegi, que entri al YouTube de l'APM i que també vegi el programa del Toni en el seu canal, la gent diu el crossover que molts estàvem esperant, Toni.
1: APM,
0: el crossover es son cuando dos series o dos programas se juntan y hacen un programa sí. conjunto, ¿no?
1: Com a...
0: I esto, o estabas parant la gent, aquí la gent ho diu, diu, quina bogeria màgica és aquesta? Diu un noi aquí, diu, home, per favor, diu, si no ovnis són ovis. És que la gent és que és molt divertit. La gent li ha agradat molt, de veritat. La gent ho està comentant. I la veritat és que s'ho ha passat bomba veient aquest moment d'APM.
1: És que, a més, la gent jove d'avui en dia poden veure coses que ja no es veuen
0: clar,
1: a la
0: exacte.
1: Tele, no? Però que en el seu moment una BD havia sigut espectacular.
0: Ni més
1: o
0: ni
1: coses
0: menys.
1: De molts tipus que es veuen en el meu programa que això ja no existeix.
0: Exacte, ja no existeix, però en el Toni Rovira encara existeix. O sigui que...
1: I això ho converteix en el més punk del moment.
0: En el més punk del moment. Toni Rovira on fire, que diuen. O sigui, és...
1: Punk o punk?
0: Jo
1: com
0: crec...
1: És
0: punk o punk, com tu li vulguis dir, Toni. Jo només vull dir que és un programa que encén les alarmes i encén els instints més interns de les persones. Perquè,
1: a veure si ara...
0: De veritat, o sigui... I un dels programes que també moltes vegades et citen és el del Clapés, o no? Que moltes vegades que segur que sortirà això, amb el del Clapés i el Rocco, que segur que... T'ho dic jo, que van disfrutar de lo lindo. Ja ho veuràs, jo m'apostaria un pèsol, que deia el Josep Maria Puyal, a que d'aquí re sortirà un tros d'aquest momentasso amb els de l'APM, ja t'ho dic jo.
1: Jo penso que ara hauria de vindre el programa del Clapés.
0: Hombre,
1: i un
0: ostres.
1: Dia la Caixa Tonta també, que tenia que vindre, però
0: també. No, no, hem de venir, ho tenim pendent, però t'ho dic jo que vindrem. O sigui, prepara'ns un estant dels teus, perquè
1: la vida
0: vindrem.
1: És curta, i les coses no es poden deixar.
0: No, això és veritat.
1: Si no, mira, ha marxat el de Locomia,
0: ai, sí.
1: El Lluís Arjona, vull dir, és que ho havia de dir, no? És que clar, és que... Hem de viure el moment ja, no el podem anar deixant
0: no.
1: per demà. No hi ha el demà, hi ha avui.
0: No, hi ha l'avui, ni més ni menys. Però és que és tremendo, o sigui, a més és que es van prestar d'una manera... O sigui, hi ha el moment del programa del Toni, però és que a més també hi ha tot el tema de l'APM, i t'estan venint a veure d'altres programes de TV3, o sigui que...
1: Pues... Doncs es veu que sí. Fa poc vaig anar a Madrid, al programa de l'Ismael,
0: sí.
1: també, que allà a Madrid va ser...
0: Ismael Beiro.
1: Fenomenal, també. Mm. Que em perdonin els que tenen fe, no? Perquè, bueno van fer vestir de papa, però...
0: Va ser un moment simpàtic, sí.
1: Simpàtic i sempre amb respecte, perquè jo sóc la primera persona que tinc fe, que crec, i,
0: sí, sí.
1: i que, en fi, que mai me'n burlaria.
0: No.
1: L'espectacle, i que aquell moment pues, no podia dir que no.
0: I que ara l'has portat aquí, que aquesta setmana va venir a l'Ismael, que s'ho va passar molt bé amb Pol Mainat.
1: Sí, és que clar, jo de repente...
0: I va venir allà de sorpresa.
1: Sembla que vegi la Rosa Maria Sardà,
0: que
1: sí. Jo pensava allà sentada. I clar,
0: ja ho vaig veure.
1: Era el fill de la Sardà.
0: És el fill de la Sardà.
1: El Pol i del Mainat.
0: I mira que normalment... no concedeix entrevistes. No surt per televisió, no li agrada.
1: Ah, ho sabies tu, perquè em va dir
0: sí.
1: l'Ismael, diu, no ha salido nunca en la tele
0: no.
1: en este plan que ha salido
0: no.
1: aquí.
0: No, t'ho dic jo perquè jo no l'he vist mai i sé de gent que l'ha intentat entrevistar i no ha volgut.
1: Doncs a mi tornarà.
0: Què dius?
1: Cada cop setembre tornarà.
0: Carai.
1: O sol, i parlarem de projectes Ost. Que ja tenia, va dir jo al setembre que tindré projectes.
0: O
1: amb
0: l'Ismael,
1: no sé, però...
0: Oh,
1: t'ha vist tornant a sol.
0: Doncs, mira, t'ho dic jo perquè jo ho sé que normalment no accepta entrevistes. Per tant, i t'ho dic jo que hi ha hagut molta gent que el vol entrevistar, perquè, pues, bueno, és un personatge amb molta història, eh? És una persona jove, és un noi jove, però que, escolta'm, té una trajectòria important, i la família que el precedeix, más de lo mismo.
1: Exacte, però... Vaig veure que tenia una personalitat com la seva mare.
0: Sí, és que sí, atrau. Sí, el vaig veure per la pantalla quan parlaves i té un carisma, li vaig notar, un aura, molt especial.
1: Sí, jo vaig notar. Ara la teva mare està aquí amb nosaltres. Està aquí també, està aquí.
0: És brutal, no, jo vaig notar.
1: Ell s'ho va passar pipa, també.
0: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I aleshores, doncs, quan s'ho passa bé la gent i fan allò que no s'atreveixen, aleshores ja te'ls has guanyat per sempre.
0: Totalment.
1: I és el que passa en aquest programa, que algú que vegi només la PM es pensarà que només és una bogeria, però que no, que té moments també importants que ens fan sentir, doncs, coses de la vida, eh?
0: Per favor.
1: Perquè l'altre dia vaig tindre, doncs, un home que ha creuat amb patera. Doncs no sol la mar, sinó que va estar 5 anys de travessia entre vindre amb patera i passar el desert del Sàhara, eh?
0: No, va ser...

0: Sembla si anem a escoltar el fragment de l'APM, que és molt divertit, per acabar la secció, perquè s'ho mereix. Anem a escoltar aquest momentàs, aquest híbrid entre APM i Toni Rovira i tu, perquè s'ho val. I els nostres oients no podien ser menys, que ho tenien que escoltar, i si no l'han vist, que segur que sí, que en algun moment o altre, o per xarxes, o a la tele, o a la plataforma 3CAT ho han vist, o en el canal del Toni Rovira, que allà hi ha Extendido, perquè allà també hi ha entrevista amb el Joel i tot, doncs que ho mirin, perquè la veritat és que és entretingut, és divertit, i a més, una cosa que abans parlàvem amb el Toni, que ho tracten amb respecte, amb carinyo, dintre de la conya que fan, com sempre, a l'APM, perquè són uns conyons, perquè la vida, Toni, com tu saps també, ens hem de prendre amb humor, amb sentit de l'humor. I l'APM és un dels programes que et fa viure la vida amb humor, o no?
1: Jo penso que sí, que ens ensenya a donar-li la volta a les situacions de la vida i afrontar-les amb alegria, amb optimisme i rient de nosaltres mateixos, que no passa res, senyors, que
0: exacte,
1: no tinguem tants perjudicis.
0: Correcte.
1: Que hi va haver algú que... Ai, que tinc por que no em facin un memo. Però què, quines tonteries? Però si ens quedem com aquell que diu polvo eres y en polvo te vas a convertir y el polvo l'aire se lo va a llevar y no queda nada. Per a què tanta cosa, no? Per
0: Déu
1: què? Per què tenim tants perjudicis?
0: Sí, sí.
1: Visquem el moment, siguem feliços, alegres, disfrutem de la vida, donem gràcies i deixem-nos de repressions.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el pitjor que pot haver.
0: És el pitjor que pot haver, ja ho pots ben dir. Doncs, Toni, què et sembla si anem a escoltar aquest moment, aquest momentàs amb l'APM?
1: Doncs som-hi, va.
0: Gràcies, Toni,
1: segon,
0: com sempre.
1: Un segon, dos segons, dintre.
0: Vinga, som-hi!

0: Però vostè qui és?
1: Nerea, qui vaig a ser?
0: Ah, és veritat, és la Nerea, la que sempre està on falla.
1: I tu, Joel, el que mai se prepara les entrevistes.
0: No, perdona, no és que no me les prepari perquè no vulgui, que no vull, però és perquè són sorpreses.
2: Claro, claro.
0: Catalunya ha descobert que som una gran parella comunicativa i per això avui farem la secció junts.
1: I a través de les xarxes socials vos van preguntar on volíeu que anarem en aquest últim reportatge.
0: Hi ha hagut totes aquestes respostes. Fora respostes.
1: Només n'hi ha una de guanyadora.
0: Només una?
1: Sí, oh, i és... Anar al programa de Toni Rovira i tu!
0: No! Toni Rovira i tu! I jo! I tu! Vostè qui és?
1: Joel, ja som al plató. Emotion Production Audiovisual Hub.
0: Emotions és el que tinc jo perquè la Toni Rovira ha complès la seva promesa.
3: Jo el que vull anar és a Toni Rovira i tu.
4: El dia que vinguis,
3: sí,
4: amb el pianista, cantaràs.
0: I sóc el proper entrevistat de Toni Rovira i tu. Toni Rovira i tu. I jo.
5: Hola.
0: Hola.
5: Com esteu?
0: Me llamo Joel.
6: Joel, i qué guapo eres.
0: Bueno.
6: Si me ve mi marido a mí.
0: No, hombre, no. ¿Y si te ve qué?
6: Yo le digo que se aguante.
0: Que se aguante, el marido.
6: Así como tú.
0: Es que estoy bueno, ¿eh?
6: Hombre.
7: Oh, quina cosa més maca.
1: Que llegis la mà. ¿Mos renovaran la PM la temporada que ve?
6: Hombre, pues claro que sí.
0: ¡Pues claro que sí!
8: Jo fa 25 anys que vinc amb el Toni Rovira.
1: De què va vestida avui?
8: Ai, nena, pues de Úrsula.
9: Bajo del mar!
1: Vostè d'on és, bici?
0: Alcaldessa.
6: Jo de la Mancha. Sí. Más vale tener una família en la Mancha que una Mancha en la família.
0: Ah! Bici!
10: Hòstia!
0: Capitán Sparrows.
11: Jo sóc amic de Joel. Fa un parell de mesos van veure el col·lapse. O ahir van veure...
0: Hòstia.
11: Van parlar pel matí.
0: Sí. Tu tira milles.
11: O sigui...
4: Jo sóc... El col·lapse tu has?
0: No.
12: Jo sóc el camarero Paco. Imito el senyor Barragán. Hombre, què tal? Buenas noches.

0: aquesta cop. Que el sapigueu. Ara pujaré jo al trapeci.
1: Joel no s'hi ha subido al trapeci o bien.
2: Pues súbete tú.
3: ¡Qué salida es! ¡Qué
4: salida es!
1: Toni, acabem ara el directe. Com ha sigut?
5: Bueno, podria estar millor, però bueno.
3: Què va,
1: home? Per favor!
3: Què va, home?
1: Siga,
3: si ha sigut històric,
1: això. Es volem sortir!

Fúmiga, ja que vam ser presents al Canet Rock. Molt aviat podreu escoltar un reportatge que jo crec que us agradarà molt. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, gràcies al Toni Rovira, gràcies a la Verònica Romero, que avui ens presentava el seu nou single, el Toni que ens portava aquest especial APM que li han fet, genial, brutal, i l'Assumpta Vitòria, que ens portava la seva història de la tele. Gràcies per cuidar de mi. I amb la Fúmiga i aquest gràcies, per tant, que doncs s'acomiadaven al Canet Rock, ja que es retiren, d'uns altres doncs ens acomiadem, però us diem fins la setmana vinent, si tu vols. Gràcies també a la gent que ens fa costat i a les emissores que doncs ens feu confiança. Sigues feliç, gràcies per tant. Res més, que vagi bé, adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dijous 3 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap seguirem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Parlarem del punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques que també estarà instal·lat durant els 4 dies de festa. Parlarem avui del seu funcionament. Sant Andreu de la Barca reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. En donarem detalls, com també parlarem amb bars i restaurants que ja es preparen per participar en la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Parlarem de la trobadeta de l'ètnia, que estrena format i omplirà la Festa Major de Gegantons. Parlarem amb la colla de gegants, com també parlarem amb la colla de diables, ja que el drac celebra 30 anys i el correfoc estarà dedicat al drac, encarregat de bèsties i també de novetats. I parlarem de jocs de taula, del torneig del joc de taula del Carcassonne, que tornarà a convertir dissabte a la plaça 11 de setembre en un gran espai de jocs per Festa Major. Aquestes i altres informacions, una nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
2: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
1: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
2: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
1: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
3: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia, i sobretot en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
1: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
3: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
1: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
3: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
1: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
3: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
1: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
3: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori i garantir, sobretot, també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver. I a partir d'aquí ja es podria activar.
1: Damaris?
4: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
1: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents, informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
3: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
1: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Hem parlat del punt lila i també aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem parlat del dispositiu de seguretat que s'implementarà a motiu de la festa major. Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius i integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
5: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
5: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
5: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
6: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com una prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
6: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
6: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
6: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
6: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
6: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Durant tot el cap de setmana de Festa Major es celebra la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Aquest dimecres parlàvem amb el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i avui volem parlar amb alguns restauradors que hi participen en aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa. És un reportatge del nostre company Joel Carrascó.
7: La restauració de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors per la 14a edició de la Ruta de la Tapa, una de les propostes gastronòmiques més esperades de la Festa Major. Els restaurants i bars participants treballen aquests dies en les seves elaboracions, amb l'objectiu de sorprendre els veïns i veïnes i visitants amb tapes especials creades per l'ocasió. Ens hem apropat al restaurant Palau Vell, on Josep Martín, xef de l'establiment, ens ha explicat amb les dues tapes que concursen.
8: Hem fet un hot dog amb una estratagella de búfala, que és la mateixa búfala amb unes tires, és per dir una cosa, és la part interior de la búfala, i després hem fet una mantega de tomàquet cherry amb la mateixa búfala, i després hem acabat amb un oli de pesto. És una tapa fàcil de compartir, de picar, amb dos mossegades d'utens i amb la teva beguda.
7: Per què heu decidit apostar per un format així, com si fos com un menjar ràpid, però no acaba sent un menjar ràpid perquè està més elaborat?
8: Bueno, al final, quan fem la Ruta de la Tapa, busques algo que sigui molt pràctic, sobretot pel client, i sobretot també per nosaltres, pel muntatge, que perquè la gent, al final, aquí al restaurant al Palau Vell, arriba la gent en grups de 15-20, grups molt grans, no petits, i bueno, té que ser un servei ràpid, no? I que sigui també, que puguin picar-ho de peu, i que sigui fàcil de mossegar.
7: Després anem amb la tapa dolça. La tapa dolça és una tartaleta de pinya amb gelat de coco. Explica'ns en què consisteix aquesta tapa, sobretot en què us heu inspirat.
8: Bueno, la inspiració al final ha sigut que cada vegada fa més calor i buscar algú fresquet i que sigui fàcil i que pugui... Perquè al final la tapa dolça l'agafen els joves i els nens i els adults, no? Hem buscat una galeta, una tartaleta, cruixent, hem posat una base de crema catalana amb una pinya caramelitzada amb un ron, que el ron al final, com està flambejat, es crema d'alcohol i es pot dir que sense alcohol, quasi, i després hem fet un gelat de coco per sobre. Després hem decorat amb una mica d'Oreo i bueno, la presentació queda xula i serà atractiva per tothom.
7: M'imagino que el repte de l'etapa dolça és el tema del gelat, que no estigui desfet, no?, quan arribin.
8: Clar, bueno, home, això és bàsic perquè al final tens que buscar que la presentació sigui perfecta, però les textures també, que trobin també que és un gelat i que trobin el caramel de la pinya. I al final és buscar aquell punt entremig de que pugui servir-lo ràpid i que la gent pugui gaudir-ho.
7: Aquest any intentareu guanyar aquesta 14a edició de la Ruta a l'Etapa, que alguns anys ja us heu emportat algun premi.
8: Sí, al final el que busques amb aquesta Ruta a l'Etapa és participar. Jo crec que Sant Andreu de la Barca té molt clar que la Ruta a l'Etapa ve molta gent i arriba molta gent del mateix poble i de fora, i és buscar l'al·licient aquest per atreure encara més gent, que no es coneguin. I, bueno, pues si la guanyem, escolta, pues encantat. Jo penso que sí, que són dos tapes atractives, tant la salada com la dolça, i que pot agradar.
7: Tot seguit hem parlat amb la taverna de Cebal, que s'ha presentat enguany per primer cop amb una meat fish, un plat que Daniel Andrei, regent de l'establiment, ha definit com fresquet i que consisteix en un peix arrebossat a la llimona acompanyat d'un vi.
9: És un pescado, normalment ponem una merluza empanada en harina, en clàssico empanado de harina y huevo y todo eso, y puesto en la freidora con un poco de limón, algo sencillo de verano que se puede comer rápido y se puede comer caliente y también fresquito. Eso.
7: Muy sencillo. Aquí leemos que aparte de peix arrebossat también pone vi. En esta etapa irá acompañada con vino.
9: Sí.
7: ¿Qué vino vais a ofrecer?
9: Sí, vamos a ofrecer un vino refrescante, un verdejo fresquito, para acompañar un vino seco, bueno, demiseco así, para que llegue mejor en el estómago del cliente.
7: Después de la tapa salada tenemos la tapa dolça. Pone que se llama Sweets de Cebal. Explícanos en qué consiste.
9: Sweet es un dulce en inglés. Hemos así enflorecido un poquito. Y bueno, es un simple helado adornado con un poco de nata y algunas cosas por ahí. Bizcochitos pequeñitos, unos detalles pequeños que guste al cliente cuando lo vea y cuando lo come.
7: Aquí también pone beguda. ¿Qué bebida vais a adaptar?
9: Bueno, normalmente para el helado no se puede beber, solo una simple vaso de agua fresca con un poco de limón.
7: Després ens hem acostat al restaurant Platillos, que han preparat una tapa casolana per afrontar el repte de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Pepi Morente ha relatat que el plat és una elaboració casolana de carn en salsa perquè es vol apostar per la cuina de l'avi o l'àvia.
10: La tapa és un plato típico, sencillo de casa, de la yaya de toda la vida, pero no por eso no más buena, y entonces es una carne que va hecha con su cebollita, ajito, muchos aliños variados, y termina con una salsita de tomate, y nada, supongo y deseo que les guste a toda la gente.
7: ¿Por qué habéis decidido escoger esta tapa en particular, una tapa rústica, una tapa, como tú decías, de casa de toda la vida?
10: Pues porque siempre nos hemos guiado por esa cocina mediterránea, de nosotros, de casa, de Lavi y de Lavia, y entonces me ha gustado presentar esta tapa que nosotros lo tenemos en la carta normalmente, como ración, y ahora pues queremos que todos lo prueben.
7: ¿Es el primer año que participó a la Ruta de la Tapa?
10: No, ya nos hemos presentado más veces. Anteriormente también había un plato típico andaluz, que era el salmorejo, y siempre ha sido tapitas en plan cercanas y caseras.
7: Bueno, pues si voleu fer una crida que la gent s'apropi aquí al platillo, s'aprova la tapa.
10: Pues sí, mira, venir, que os estamos esperando a todos y con muchas ganas de que probéis este plato y que os guste y disfrutar muchísimo de las fiestas.
7: Y si puede ser ganar, ¿no?
10: Eso,
7: el concurso.
10: Bueno, claro, eso también, ya mejor. Pero con que la gente venga y les guste, ya me doy por reconocida y ganada.
7: Finalment ens hem apropat a un dels establiments que mai poden fallar en aquesta competició, l'Esquinita del Mojito, on Jen Rodeiro ens ha atès i ens ha explicat la seva bombita de congrís.
11: Bueno, la bombita de congrís es una variante de un plato muy típico cubano, que es el arroz congrís. Lo que hemos hecho es ponerlo dentro de una bomba, la típica bomba con patata, la hemos rebozado y le hemos puesto una salsita por encima super top, que la hacemos nosotros aquí, y esperamos que le guste tanto a la gente como nosotros cada vez que le hemos tocado aquí. Ha sido un éxito total. Es una mezcla entre la tradición de la cultura culinaria cubana con la tradición española de la bomba. Y bueno, esperemos que les guste a todos, están todos invitados.
7: ¿Qué es el congrí? Porque claro, has dicho, es un típico plato cubano, pero ¿qué es el congrí? ¿En qué consiste? ¿Es una carne? ¿Qué tipo de carne? O...
11: Sí, el congrí es el arroz con frijoles, lo que mucha gente también le llama el arroz con habichuela. Entonces es el arroz con frijol negro, y además le ponemos picadillo a la habanera, que es carne picadita, con la sazón típica cubana, y en una, va dentro de una bomba de patatas rebozada, y ya estaríamos.
7: En este caso, en la vuestra tapa también, también viene incluido una caña o un algún refresco en ese caso.
11: Sí, como bien estás comentando, el ayuntamiento se esfuerza muchísimo en que sea una oferta completa y que la gente se olvide de todo, ¿no? Entonces la idea es poner una caña, agua o algún refresco que acompañe a la tapa, con lo cual vienes, como en todos los locales, y te va servido con un solo ticket.
7: Vosotros sois uno de los que nunca fallan en la ruta de la tapa. ¿Alguna vez habéis ganado algo? Si recordarlo, y a ver si este año podéis repetir algún premio.
11: Sí, hemos ganado un par de premios. Ganamos una vez el primer premio, otra vez ganamos el segundo premio. La verdad es que es algo que nos gusta mucho, porque lo que nos gusta es acercar nuestra gastronomía al pueblo, a la gente que nos conoce y a los que no nos conoce. Y creo que es un evento muy importante para el ayuntamiento, y siempre nos gusta pues apoyar todo lo que tenga que ver con la gastronomía local en la comunidad.
7: La ruta de la tapa tornarà a oferir així una oportunitat per descobrir diferents establiments de restauració del municipi i al mateix temps gaudir de la festa major a través de la gastronomia, una cita que any rere any compta amb la participació de bars i restaurants locals i que contribueix a dinamitzar l'activitat comercial i l'ambient festiu pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: 14a edició de la Ruta de la Tapa. Recordem que després de la Festa Major, doncs, tindrem els guanyadors de les millors tapes, tant dolça com salada, i també el sorteig entre totes les persones que votin les millors tapes també podran obtenir un premi. De la Ruta de la Tapa passem amb d'altres qüestions i entitats que hi participen aquest cap de setmana a motiu de la Festa Major. Primer de tot, parlem amb els gegants de la ciutat. La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major, amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
12: Bon dia.
13: Molt bon dia.
1: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia, i aquest any l'heu afegit a la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
12: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
1: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
12: Exactament.
1: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
12: La característica ha de tenir que és un gegant més petit de lo normal, que estaria entre 2,75 metres i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja es considera gegant.
1: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
13: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
1: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
13: Sí, sí, sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
1: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
12: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a l'Ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
1: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
12: Sí, home, és això, no és normal que una gegantona sigui un... estigui feta cada a algun concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
1: L'ètnia està acompanyada per la Bruixilda, pel cagacalces.
13: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí, sí.
1: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
13: No, no tenen.
12: No.
1: No us heu plantejat posar nom?
13: Mai, no, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
1: I aquest sí que sortirà, eh? El dissabte.
13: Sortirà.
1: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
13: No, no seran present. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla de l'agrupació de joves.
1: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
12: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vindre aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo el convido, però ell me convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues, llavors, lliguem i ja està.
1: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat,
12: no? Exactament, va tot a base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
1: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
12: Exactament.
1: De no acumular massa trobades, no?
12: Contra més trobades fem a folla, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
1: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'ètnia, està molt bé en Cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
13: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
1: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
13: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
1: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
12: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de la Roda.
1: L'any vinent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. Si ja esteu pensant ja de l'any vinent o de moment 19a i ja veurem.
12: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
1: Com està en aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
12: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
13: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
1: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
13: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
1: Això serà dissabte, la trobadeta de l'ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la Festa Major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
13: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'ètnia, el pregonet.
1: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Aquí tindrem el... Què tindrem,
13: sí,
1: aquí?
13: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
1: Dissabte torneu, torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'Agrupació Cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
13: Sí, començant a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
1: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
12: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... Tot estem ficats en tot.
1: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
13: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
1: I després d'aquesta tenim la participació també en la,
13: sí, tenim...
1: Festa Major d'hivern.
13: Sí, bueno, primer tenim dos
1: la
13: sortides,
1: diada, no?
13: La diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
1: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
12: Sí.
1: Va celebrar a finals de setembre.
12: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de totes, de tots colors, i, bueno, aquí estan encara ells.
1: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
12: Exactament.
1: Missatge, aquí perquè la gent participi, de la Cercavila, de tot plegat. Com els engresquem?
13: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons. Després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
1: Miquel?
12: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb els remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolca aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja això ja costa molt.
1: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
12: Sí, ja ho hem fet dues vegades.
1: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
12: Sí, i els que van sota...
1: Exacte.
12: També sumem anys.
1: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
12: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
13: Correcte, sí.
1: Doncs esperem que aquesta crida que hem fet serveixi,
12: eh? Fem més grans que entra.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones. Per tant, serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'Agrupació Cultural Aigües Toses.
12: No, la Perla és l'Agrupació Jove.
1: Això, l'Agrupació Jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marsal i Ignacio Valente, de l'Agrupació Cultural de Costoses, gràcies per acompanyar-nos i bona Festa Major.
12: Gràcies a vosaltres per fer veu a tot això.
13: Moltes gràcies.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs i també els Sous de Drac celebren el seu 10è aniversari i seran les protagonistes del pregonet de la Festa Major Petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
14: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
1: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la colla de diables?
14: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac, pues, és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
1: No estarà sol el drac perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
14: Sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels diables de Sant Cugat, i per primera vegada i t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el Cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el Correfoc.
1: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el Cagacalces.
14: Sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters. I, bueno, serà una cosa curiosa.
1: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes i, a més, que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
14: Sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes i penso que pot ser una cosa molt xula.
1: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la colla de diables?
14: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal, hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
1: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
14: Sí, bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
1: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
14: Sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
1: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
14: No.
1: La gent que està dins del drac.
14: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
1: No sé si en aquest Correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
14: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns, pues, bueno, els ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors

0: al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol i acabarem a la Font de la Roda.
1: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc que hem de recordar. Començarà a 9:15 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:15, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
0: Sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
1: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
0: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament pel recorregut que fem hi passen i podem fer-ho.
1: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, desè aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar el juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
0: Sí. La gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i en compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
1: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que la gent s'hi apuntés, i ja ho teniu tot venut.
0: Sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual l'any que ve tindrem que fer-ne més.
1: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 9:15 del vespre. La sortida serà a la plaça en Sant Claver, i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
0: Sí. El Corredrac, a partir de les 2:15 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant, i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts, i penso que serà una bona experiència.
1: Doncs la Colla de Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i sobretot correfoc especial amb el Drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
0: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al correfoc.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I els Jocs de Taula també es tornaran a ser protagonistes de la Festa Major amb la 12a edició del torneig del Joc de Taula del Carcassonne i també el torneig del Carcassonne Júnior, a més de la ludoteca, que estarà instal·lada a la plaça 11 de setembre. Tot seguit en parlem. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del Joc de Taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
3: Hola, molt bon dia.
1: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de Joc de Taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions, és una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
3: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició, i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
1: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte

0: a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Júnior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
1: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per a tota la família, i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició, o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
1: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica... a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels Trabucaires, pel matí, o alguna cosa de la gincana, i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, pues, ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que ens omple d'orgull saber que això es valora i té assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
1: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns homenets, aquests homenets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, que la veritat és que dona molt de joc i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
0: El fet de la ludoteca, que estarà donant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom qui hi vagi pot participar.
1: Sí, Sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també algun més d'orillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics de Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com es juga sense cap problema.
0: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
1: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a all.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra 1 fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
0: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
1: Correcte.
0: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
1: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'explica: ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, pues l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment són molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
0: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
1: Correcte. Aquest any, enguany, tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen: ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida. O sigui que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues, i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
0: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Perquè
1: sí, sí, sí, sí.
0: S'apunta molta més gent.
1: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè ja queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
0: Per això, que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat, és David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del Torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent, la 13a, i la 7a edició del Torneig de Carcassonne Júnior i la Ludoteca. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida festa major.
0: Esperem que sí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials Facebook, X, també Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.